0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

una vida i una cançó. Mahalia Jackson, nascuda com a Mahala, sense la I, va arribar al món el 26 d'octubre del 1911 en una casa de fusta al carrer Water, al barri 16 de Nova Orleans, a Louisiana. No era un carrer qualsevol. Allà era on el soroll dels vaixells de vapor del riu Mississippi se superposava al xiscle dels trens i els crits dels venedors ambulants. La casa era una shotgun house, aquelles cases estretíssimes i llargues típiques del sud dels Estats Units, on vivien 13 persones apilades en 3 habitacions. La seva tieta Duke, la seva mare Charity Clark i un ramat de tietes, cosins i altres parents que anaven i venien. L'aigua del pou era tan bruta que calia filtrar-la amb farina de blat de moro per poder-la beure.

El pare de la Mahalia Jackson, en Johnny Jackson, treballava de longshoreman, estibador portuari, de barber els caps de setmana i predicava en una petita església de tant en tant. Era un home, en general, absent, que vivia en un altre lloc i mai no va compartir la llar amb la mare ni la filla. Mahalia va néixer amb les cames corbades i infeccions als dos ulls. Li deien fish hooks, ganxos de pesca per la curvatura de les cames, fins que van anar adreçant-se amb l'edat. La seva mare, Charity, una bugadera i minyona devota, va morir quan Mahalia tenia només 5 anys. Des d'aquell moment, la nena va quedar a càrrec de la seva tieta Duke, que la va criar amb mà ferma i fe baptista. La família Clark era estrictament religiosa. El dissabte a la tarda es tancava la casa i no es tornava a obrir fins al dilluns. Res de jazz, res de jocs de cartes, res de vida alegre. Però la música sagrada ho impregnava tot. Mahalia va entrar al cor dels nens de l'església de Plymouth Rock amb 4 anys. Al costat de casa hi havia una petita església pentecostal on ella mai no anava, però s'aturava a escoltar per fora. Allà la música era més forta, amb tambors, platets i panderos, i la gent cridava i picava de peus. De gran, Mahalia recordaria aquell so com la primera vegada que va sentir The Bounce, aquell impuls rítmic que va portar amb ella durant tota la vida. De nit, al llit, la petita Mahalia cantava en veu baixa les cançons de Bessie Smith, la gran dama del blues que sentia del tocadiscos del seu cosí Fred. La família ho desaprovava. El blues era cosa de pecadors. La música dels justos era el gospel. Mahalia, en silenci, se les estimava totes dues.

Amb 16 anys, el 1927, Mahalia va agafar el tren Illinois Central cap a Chicago amb la seva tieta Hannah. Com milers d'afroamericans del sud en aquella època, buscava una vida millor al nord. El que va trobar els primers anys va ser una successió de feines mal pagades. Minyona, bugadera, empaquetadora en una fàbrica de dàtils... Però des del primer dia va buscar l'església. Es va unir a la Greater Salem Baptist Church, on va conèixer els fills del pastor, que tenien un grup de gospel. Amb ells va formar part dels Johnson Singers, un dels primers grups de gospel professionals de Chicago. Durant anys, Mahalia va ser el que ella mateixa anomenava una fish and bread singer. Cantava per donatius en esglésies de barriada, sales de soterrani i locals improvisats. Venia entrades de 10 centaus als seus concerts. Cantava en funerals i en retirs religiosos. I es va fer una promesa molt seriosa a si mateixa. Utilitzaria la seva veu únicament per cantar per a Déu, mai per al món secular. Aquella promesa la definiria durant tota la vida. Va ser en aquella època que va conèixer Thomas Dorsey, el compositor que seria clau per a la seva carrera. Dorsey havia estat pianista de blues amb Ma Rainey i havia creat el que es coneixeria com el gospel modern. Junts van recórrer les esglésies negres del país. Ella cantava. Ell venia les seves cançons en forma de partitures impreses. La connexió entre tots dos va forjar algunes de les interpretacions més memorables de la història del gospel. Entre elles, Take My Hand, Precious Lord, de la qual en parlarem després.

El primer matrimoni de Mahalia va arribar al 1936. Isaac Ike Hunkel era un home educat, químic de formació, amb maneres refinades que van impressionar la cantant. Però la convivència va anar malament de seguida. Ike tenia addicció a les curses de cavalls i dilapidava els diners que Mahalia guanyava amb el seu gospel. I quan les finances van tocar fons, va intentar convèncer-la que fes música secular, que li pagaven molt millor. Mahalia s'hi va negar en rodó. El matrimoni es va dissoldre cap al 1941, sense fills ni grans escàndols públics. Sola, Mahalia va obrir una perruqueria al barri que ràpidament es va convertir en un punt de trobada de la comunitat gospel de Chicago. Tenia un pla B, i el seu pla B funcionava. El 1946, mentre assajava en un estudi d'enregistrament, un representant del segell Apollo la va sentir cantar un vell espiritual que havia après de nena. Van gravar-lo. Move On Up A Little Higher va vendre 100.000 còpies de la nit al matí i aviat va superar els 2 milions, convertint-se en el primer disc de gospel en arribar a les llistes del Billboard. Mahalia Jackson ja era famosa.

La dècada dels 50 va ser de consagració total. El 1950 va actuar com a cap de cartell al Carnegie Hall de Nova York, on va deixar bocabadat el públic d'aquella sala mítica. El 1952 va guanyar un important premi a França i va iniciar la seva primera gira europea. El 54 ja tenia el seu propi programa de televisió. Va fitxar per Columbia Records, que la van registrar amb tota la producció que es reservava per als grans artistes de jazz o pop. La seva versió de Take My Hand, Precious Lord, gravada el 56, la va convertir en una figura de talla mundial. L'èxit, però, no va venir sol. Quan el 56 va comprar una casa en un suburbi tranquil de Chicago, els veïns blancs van respondre amb amenaces i violència. Mahalia Jackson no va abandonar la casa. Es va quedar i es va implicar de ple en el moviment pels drets civils. Va conèixer Martin Luther King a la primera visita que va fer a Montgomery, Alabama, just quan el boicot als autobusos estava en marxa. King la va impressionar. Va arribar a ser-ne una amiga personal i una defensora entusiasta, finançant actes, cantant en mítings i manifestacions i actuant a la marxa sobre Washington del 63, just abans del discurs de I Have a Dream. La vida sentimental seguia sent complicada. L'any 1959, Mahalia estava a punt de casar-se amb el reverend Russell Roberts, un home del qual estava profundament enamorada. El reverend va morir de càncer poc abans del casament. Un cop més, el dolor. El 64 es va casar per sorpresa, a la seva pròpia sala d'estar, amb Sigmund Galloway, un músic de jazz reconvertit a venedor de construcció. El casament va ser una sorpresa per a tothom i no va tenir lluna de mel. Setmanes després, tornant d'un concert, Mahalia va tenir un atac de cor que la va deixar un any en convalescència. En Galloway va estar absent i, a més, va ser un home abusador durant tot aquell any crític. Va intentar agredir-la físicament en dues ocasions. La segona vegada, ella es va apartar i ella es va trencar la mà contra un moble. Mahalia va demanar el divorci. El jutge, un cop demostrades les infidelitats de Galloway, no li va atorgar cap dels seus béns.

sarcoïdosi, una malaltia inflamatòria que li afectava el cor, a més d'una malaltia uterina que va acabar requerint una histerectomia. Va actuar gairebé fins al final, visitant Àfrica, el Carib, el Japó, la Índia, on va conèixer Indira Gandhi. La seva darrera actuació va ser a Alemanya, el 1971. Poc després d'una operació abdominal, va morir d'un atac de cor el 27 de gener de 1972 a Evergreen Park, a Illinois, als 60 anys. Va tenir dos funerals, un a Chicago, on Aretha Franklin va cantar Take My Hand, Precious Lord, en el seu honor, i un altre a Nova Orleans, on milers de fans van acomiadar la dona que havia canviat per sempre la música gospel americana. Coretta King la va elogiar públicament com a negra, orgullosa i preciosa. I una cançó, Take My Hand, Precious Lord. Thomas Dorsey va començar la seva carrera com a pianista de blues acompanyant Ma Rainey, i el 1928 va coescriure amb Tampa Reed It's Tight Like That, una cançó de blues carregada de doble sentit que va ser un gran èxit. Després va girar cap al gènere que el faria immortal, el gospel. Va compondre Take My Hands, Precious Lord, el 1932, en un dels moments més negres de la seva vida, després que la seva dona morís durant el part i el nadó la seguís poc després. La melodia estava manllevada d'un himne de 1844 de George N. Allen, titulada Maitland. La cançó va ser reconeguda de seguida com un clàssic del gospel i va consolidar Dorsey com el compositor de gospel més important de Chicago. L'any 29, en Dorsey ja havia descobert una jove Mahalia Jackson, recent arribada de Nova Orleans i capaç de destrossar esglésies senceres amb la seva veu. Dorsey la va prendre sota la seva ala i tots dos van recórrer junts el país durant anys. Ella cantava les seves cançons i ell venia les noves peces de gospel en forma de partitures. Quan Jackson va gravar Take My Hand, Precious Lord per a Columbia, al març del 56, el segell va preparar la sessió d'enregistrament amb tota la cura que reservava per a les grans sessions del jazz. La potència i la gràcia d'aquell enregistrament la van convertir en un nom conegut a totes les llars. Dr. Martin Luther King Jr. va declarar que la gravació de Mahalia era la seva cançó preferida. La seva interpretació de la peça al funeral de King el 1968 va donar la volta al món. Quatre anys després, Aretha Franklin la cantaria al funeral de la pròpia Mahalia Jackson.

0: de ese personaje.
1: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Hi ha dades de l'OMS que ens diuen que la soledat està afectant una de cada 6 persones al món. I, per tant, doncs és un problema que s'hauria de poder intentar esmenar, intentar solucionar, per tal de que jo que sempre hem volgut de tenir molts anys de vida, doncs que aquesta se li pugui sumar molta vida als anys, no? De poder viure en plenitud, poder estar acompanyats, perquè al final està molt bé viure moltes coses o haver-les viscut, però si no tenim com comentar-les o com compartir-les, doncs sembla que tot queda més petit, no? Mentre que tot allò que podem sentir que fins i tot que preferim, no? O que vulguem una certa autonomia, en major o menor proporció, però que sapiguem que quan vulguem, quan tinguem la necessitat, doncs puguem comptar amb una xarxa de gent que ens faci costat. I avui en volem parlar d'aquest tema amb la Laura Coy Planes, que és doctora en salut pública, investigadora del grup de recerca Comenzology, Methods, Models and Outcomes of Health and Social Science, i és que, a més, és coordinadora acadèmica de postgrau de l'atenció a persones en situació de soledat i coordinadora a la Universitat de Vic del projecte europeu Recetes i a més, és coordinadora del projecte Cronisol. Laura, benvinguda, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, és evident de que, dèiem, no? Això no té a veure amb el que un sigui més d'estar sol o estar molt acompanyat tota l'estona, sinó de que quan necessitis la gent puguis tenir-ne, oi?
1: Exacte, té a veure amb com ens sentim, mm-hmm. no? Com estem.
0: Clar.
1: Per tant, això fa difícil de poder-ho detectar des de fora, si una persona estigui més o menys acompanyada, si se sent o no se sent sola.
0: Mm-hmm. Per tant, és molt important que hi hagin, entenc, els mecanismes per poder-ho detectar i per poder-ho combatre en el bon sentit de la paraula, és a dir, de posar recursos i de posar ajudes, formes de fer accedir a totes aquestes possibilitats a la gent i pensar en, imagino, mil i una formes de crear xarxa, no?
1: Exacte. El primer pas de la detecció és molt important i no hem de pensar que és fàcil ni que és una cosa automàtica, sinó que és en una conversa delicada, honesta, on hauríem de poder treure els prejudicis que hi ha sobre la soledat per poder tenir una conversa en confiança i poder saber amb nosaltres mateixos també si ens sentim soles i les persones del nostre voltant poder acceptar també que poden tenir aquest sentiment que es diu molt que és un problema però també forma part de les vides, de les nostres vides i és així, també ens ajuda a saber quan necessitem més les persones del que les tenim, ens ajuda a fer canvis i a mobilitzar-nos, per tant, és també molt adaptativa a la soledat.
0: Clar, exactament. I és que, a més, aquí el que apunteu és que ja no és un tema de que siguin experiències individuals, sinó, clar, plantegeu que és una qüestió ja estructural, és a dir, com que, per exemple, no, a tots ens ve al cap doncs, pensar doncs, en les famílies de fa 50, no, 40, 50 anys, no, que podia estar vivint a casa, no, per exemple, l'àvia o l'avi, no, se s'havia quedat sol, sola, i per tant s'entenia més aquest nucli familiar que ara sembla que s'ha perdut, no? I això, clar, dona una certa autonomia, però també dona moltes hores de soledat.
1: Sí, sí, la societat ha canviat moltíssim, no? Ara, per exemple, les tecnologies, com han irromput en les relacions socials, fent-nos tenir aquesta sensació d'estar molt connectats els uns amb els altres, però a la vegada la connexió que tenim a vegades és molt superficial, de molta Cert. Quantitat i poca profunditat, Cert. I això ens dona aquestes noves soledats compartides, no? Mm-hmm. Quan estàs sol però connectat amb el mòbil, podent-hi encara que estàs sol, fins a quin punt estàs deixant d'estar sol, fins a quin punt estàs connectant amb tu mateix o estàs desconnectant de tu mateix per mig connectar-te amb altres si ens donen noves situacions.
0: Totalment. I és que justament amb això, Laura, el que passa és que molts cops pensem, no?, quan es diu, no?, i mira, l'altre dia parlàvem d'un projecte, Amy, crec recordar que es diu, que busca, doncs, això, no?, generar una IA per, precisament per gent gran, doncs, des d'un punt de vista ètic, des d'un punt de vista que acompanyi, que ajudi, no?, que pugui facilitar, doncs, el seguiment de les persones, no?, tenir aquesta ajuda, com tantes, no?, pot estar bé, però és que, clar, precisament, si hi ha tanta, diguem-ne, possibilitat de que la IA acompanyi és perquè precisament l'ésser humà ha deixat de ser un ésser que està present allà per ser, doncs, això, un WhatsApp o un missatge. Per ser un WhatsApp o un missatge, doncs la IA està més disposada, no té altres coses a fer més que ajudar-te, no? Per tant, a vegades és un camí també interessant aquest, imagino.
1: Sí, jo estic als projectes que jo fomento des de que em dedico a aquest tema, que ja fa uns quants anys, sempre són més de fomentar les relacions entre les persones, relacions presencials, evident, i molt intervenció, sí, grupal, però necessitem tot tipus de recursos, sí, i de solucions, tant que passin pel nivell més individual com això més grupal, més comunitari, com, mira, també tenim polítiques a nivell de país, és a dir, necessitem treballar a tots aquests nivells i una mica entendre què necessita cadascú.

0: cadascú en el seu context per com poder-lo ajudar a patir menys. Al final ens
1: Clar,
0: preocupa quan la
1: clar.
0: salut és un factor de patiment,
1: Sí.
0: que també forma part de la vida,
1: Una
0: patir, però
1: agonia, no?
0: quan,
1: Potser, sí.
0: sí, quan és una cosa en què podríem fer coses, quan podria ser
1: Sí.
0: evitable, quan
1: Sí.
0: es podria portar millor, doncs és on val la pena tenir les eines i els acompanyaments.
1: Imagino, Laura, que és molt important establir, i en això hi esteu pensant i en esteu treballant, establir com moltes vies diferents, no? Perquè hi hagin possibilitats i després la persona vagi triant, no?, una mica què és el que li va millor, què és el que li convé més, no?, i que tingui varietat d'opcions, no? M'imagino des de posar-los en comú, no?, fer-los activitats, una sèrie de coses que, en el fons, se sentin una mica obligats, no? És allò que a vegades es diu, no?, de, per exemple, doncs, tenir una mascota. Quanta gent li hem escoltat, gent gran, de dir, mira, és que així tinc una obligació per aixecar-me més d'hora i treure-la a passejar. Home, és interessant no centrar-nos en una cosa, no? Que hi hagin moltes opcions i que al final senti que, escolta, té coses a fer al llarg del dia, no?
0: Clar, té molt a veure amb sentir-se útil, també el
1: Exacte.
0: sentiment de soledat, sentir-se reconegut, sentir-se visibilitzat, respectat, inclòs, o sigui, hi ha moltes sensacions, no?, vinculades. Seria ideal que tu dius que tinguéssim tots aquests recursos i quan saps que una persona se sent sola o inclús per evitar que hi arribi, tenir tots aquests recursos, però si t'hi fixes, ningú té tot això a l'abast com per
1: Clar.
0: poder dir, posa tu necessitaries més una cosa d'ahir, tu un gos, un grup,
1: Sí.
0: tu,
1: Sí.
0: no? Aquesta és la dificultat. Cadascú fa una mica el que pensa que serveix més, no? Hi ha moltes entitats que fan molt en base a voluntariat, que fan
1: Sí.
0: visites, altra gent que està desenvolupant, doncs, més robots, no? Altres que estan més a un nivell de polítiques de ciutat. I ara mateix aquest encaix de tenir tot aquest ventall de possibilitats i poder-nos adaptar realment, doncs és difícil, no? Hi ha tot el model també de prescripció social que es basa més en fer activitats al barri, vincular-te amb entitats del teu entorn. Hi ha una quantitat tan diversa de recursos que podem posar a l'abast. El que ens faltaria és entendre qui necessita què i
1: Clar, clar.
0: on trobar-ho, no?
1: Clar, perquè, per exemple, això que veiem, no? Jo a vegades m'hi fixo molt, m'agrada seguir molts grups de Facebook de gent gran que s'organitza per fer, doncs, visitar el barri, no?, o visitar llocs, que està fantàstic. Perquè en el fons és un ajudar-se entre tots, però clar, sempre penses, ja qui té doncs, més facilitat per connectar-se doncs, a les xarxes socials, per exemple, o ja qui té més facilitat per conèixer gent, ja qui li costa més, ja qui potser no té aquesta escletxa digital que li costa més arribar, i ho necessita més que igual que, o igual que tothom, no? I per tant aquí és on és la part difícil, no? Entendre de com deia al principi la Laura, de detectar i d'accedir, no?, i de poder proposar, no?, i posar en comú totes aquestes necessitats que hi ha, oi?
0: Exacte, hi ha qui ho necessita més, qui ho necessita menys, i també és interessant que hi ha gent que diria, no, jo estic bé sola, jo estic moltes hores sola, però ja em va bé, i després, si comença a connectar amb persones i a fer activitats, descobreix que pot estar encara millor.
1: Exacte,
0: Sí, a vegades
1: exacte.
0: ni ho sabem, què ens va
1: Cert.
0: dir, que on podem estar encara millor de com estem.
1: Sí. I en això, jo crec que l'edat i fa molt. És a dir, de jovent està més disposat a llançar-se, que dic, no? De provar coses i de veure després quin et va bé. I sembla que a mi vas fent gran, ja no tinc edat. No, no, ja no tinc edat, estem vius, no? Doncs hem de seguir vivint. Quanta gent diu, no, és que a mi m'agrada fer això perquè això em manté actiu, em manté jove, no? Bueno, doncs, jo perquè t'agrada molt i t'apassiona. Però és que potser descobreixes una cosa que t'agrada molt i t'apassiona en aquestes edats, i això em sembla fantàstic, no?
0: I tant, hi trobaríem moltíssims exemples de persones que han descobert noves habilitats i han fet canvis de vida molt interessants en edats molt grans, però ja tenim aquest edatisme, no? Aquests
1: Sí.
0: prejudicis de
1: Sí,
0: què
1: sí.
0: és fer-se gran, i tenim internalitzat, per exemple, que quan ets gran no es fan amics o és
1: Clar.
0: difícil fer amics, però clar, cal tenir-los de tota la vida, però en certes edats es van
1: Es van
0: perdent o no
1: perdent.
0: estan bé de salut, o són cuidadores i no tenen molt temps per quedar,
1: Clar.
0: i tot això no ens facilita sortir de la soledat. Si pensem que no és un moment de fer amics ni de fer certes coses.
1: Hi han hagut projectes, hi han hagut iniciatives, i et volia preguntar a la Laura Collplanes que com ho veu i si és viable o s'ha de diguem-ne fer molt de seguiment el fet de compartir, no? aquests pisos, aquests llocs on poden estar vivint amb gent jove, per exemple, no? Que té més dificultat doncs, per independitzar-se, i poden ser experiències molt enriquidores, no? No només compartir aquest lloc d'aquesta vivenda, sinó també experiències, no? I que s'expliquin coses els uns als altres, no?
0: Totes són les relacions intergeneracionals que pot passar per això, vivendes compartides, poden ser veïns o inclús a vegades compartir doncs, l'habitació, no? O llogues una habitació a una persona jove o... O sigui, hi ha moltes fórmules que poden funcionar molt bé trobant l'encaix de cadascú i a més ajuden a fer caure aquests prejudicis de, sí. Per un cantó de com són els joves i per l'altre cantó de com són les persones grans. No?
1: Exacte, jo deia, és que el jovent és que això, doncs miri, igual així aprenem moltes coses i reconnectem i recordem coses, no? Que també a certes edats és important recordar, no?
0: Exacte, exacte, són experiències molt interessants on primer l'edat té un rol fins que acaba desapareixent, ja és.
1: Que bo,
0: que bo. Que, sí, la senyora Maria, sí, o és sí, la... Sí. No? Ja té, és qui sigui, és la relació que es construeix amb aquella persona, ja no ens en recordem si tenim aquesta diferència d'edat o no, no? Construïm relacions genuïnes.
1: Fantàstic, i a més s'està comprovant que hi ha gent gran que està fent comunicant a les xarxes socials i que està funcionant molt bé, i que crida molt l'atenció, i que crec que és molt enriquidor, perquè per combatre precisament contra aquest edatisme hem de veure tot el que la gent gran té a aportar, perquè té tota l'experiència. Així que des d'aquí, Laura, doncs, us animem a tots aquests projectes a seguir investigant, a seguir pensant, a seguir proposant, i al final perquè entre tots ens hem d'ajudar, que tothom, aquí ens insisteix en fer plans de pensions, però ningú ens diu plans d'amistats o plans de contactes,
0: exacte.
1: Seria...
0: Exacte, apuntem-ho també.
1: Totalment, que vagi inclòs una mica un pla d'amistats i un pla de suport. Laura Collplanes, moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu.
1: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

l'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Que podria ser la cançó d'un nutricionista, massa xutxes, estàs menjant i has de vigilar una mica més, però no, és una cançó preciosa.
1: Quan eres castellano parlante no funciona tan bé.
0: No, clar. Però de veritat que és un plaer escoltar aquestes músiques, aquestes melodies, aquesta forma que tenien d'unir les seves veus, com a través de les veus dels llibres ens parla d'històries i de temes en Víctor Ruiz Novel. Víctor, moltíssimes gràcies. Oye, i fins la propera.
1: Massa xutxes. No, massa xutxes.
0: Ah, massa xutxes, que hi ha massa abraços.
1: En crisi.
0: Massa abraços, massa xutxes i massa xutxes. Una abraçada ben forta, Víctor.
1: Adeu.

0: Ja estaven comentant que aquest és un mes perfect, eh? Que el dia 1 és dilluns, el dia 2 és dimarts, i així tot ordenadet, que ja ho saps tot, ja saps dia 8 en què cauen dilluns, eh? Perquè són múltiples de 7. Bueno, els que ens agrada l'ordre, aquestes coses ens van molt bé per evitar els tocs. Però jo el que no sé, bueno, sí, sí que ho sé, perquè l'Òscar porta control de tot el que fa. Les xifres que es mouen entre 600.000 sèries que ja portes aquesta temporada, com duies els comptes, Òscar?
1: Doncs mira, perquè facis una idea, de moment portem, si no m'equivoco, ara et dic la xifra exacta d'aquesta temporada, sempre que portem entre sèries i història, portem 68 gravacions.
0: Imagina't.
1: Gravacions, programes.
0: Sí, sí.
1: És a dir, més o menys dividit equitativament entre sèries i història. És a dir, que si féssim, per exemple, unes 34-35 programes, seccions de sèries d'enguany d'aquesta temporada, serien 70 sèries.
0: 70
1: I encara
0: sèries.
1: No hem acabat.
0: 70 sèries. Es diu ràpid, eh? Mira, 70 sèries. Es diu molt ràpid.
1: 70 sèries. Però... òbviament, 70 sèries que segurament arribarem al voltant. Jo penso que deuen quedar, bueno, juny sencer, pues, unes 70, si afegim 84-85 sèries.
0: Per quin era la cosa? Per quin era la
1: més
0: cosa?
1: O menys.
0: Sí, sí, ara estava mirant, eh? Duem 40, aquesta és la setmana 40 de temporada, o sigui que sí, sí. Incloent, doncs, això, no? Nadal, Setmana Santa, etc, deuen ser així unes 36.
1: Però, bueno, més o menys, sí. Això. 68, jo tinc aquí 68 podcasts,
0: sí,
1: acabuntats.
0: Sí, sí, sí, sí. Mare meva, ho porta tot. Ho porta, com no ha de ser historiador que toma? Si ho porta tota la bibliografia i totes les fonts ben anotades.
1: El d'avui serà el 69è, així que en aquest sentit es podem imaginar, i òbviament d'aquestes 70 sèries que hem comentat al llarg de la temporada, doncs només és una part del que he pogut veure i el que podem comentar, perquè ja no parlem de les sèries, diguéssim, d'emissió setmanal que jo veig, no parlo de sèries que he vist i no he comentat, és a dir que us podeu imaginar que al llarg de l'any sobrepassen el centenar llarguíssim.
0: Mare meva. Mare meva, i jo, com sort, n'acabo una temporada d'alguna sèrie. De fet, a modo de... Bueno, perquè ja els oients ja saben que expliquem les nostres vides perquè són moltes hores. De fet, paral·lelament, l'Òscar i jo anem seguint For All Mankind, però ell acaba d'acabar la cinquena temporada i jo encara vaig per la meitat de la quarta.
1: Clar, avui no parlarem perquè sé que vostè encara
0: s'ha posat dia. No, m'he de posar. Estic fent tots els esforços que puc per posar-me al dia i poder-ho comentar.
1: I a més tenim l'avantatge que divendres... Mira, per un any, jo aquesta setmana em vas posar. Dilluns passat vas començar a posar-me ja amb la temporada. Mm. Per arribar divendres, que hi havia el darrer episodi, i el mateix divendres acaba la temporada.
0: Mira,
1: és el que vaig poder fer.
0: Mira.
1: Una temporada molt bona, la cinquena,
0: val.
1: I que ja obre el pas cap a la sisena. Hi ha canvis a la cinquena temporada, canvis que, diguéssim, cronològicament ja tocaven.
0: Clar, ja m'imagino.
1: Ja està, aquí puc doler.
0: Ja m'imagino per on va.
1: És que ja tocava, home, és que
0: sí,
1: no.
0: Sí, no, perquè al final els de maquillatge es passen 3 hores preparant-lo.
1: Exacte. Val a dir que aquesta cinquena temporada comença el 2012, i ja sabeu que al final de cada temporada sempre hi ha una seqüència abans dels crèdits que ja et situen en què anirà la següent.
0: Uh-huh.
1: I la següent temporada, la sisena, que serà la darrera,
0: uh-huh,
1: serà ja 2020.
0: Uh-huh.
1: 2020 i més enllà de Mart.
0: I està molt bé que acabi, trobo genial, que acabi l'any que va començar la sèrie, més o menys. No?
1: Gairebé. Sí, va començar 2019.
0: Perquè ja et dic.
1: Gairebé el temps s'ha menjat el
0: sí. És com Cuéntame? Seria Cuéntame de l'espai?
1: És com si el Carlitos Alcántara s'hagués trobat a si mateix.
0: Sí, hagués dit, mira, papa, que estrenen...
1: Vull dir, clar, llavors el món hauria explosionat.
0: Sí, sí, sí. Ah, mare meva, exactament, hagués impressionat.
1: I a més, ara tenim l'edicient, l'espera, que l'espera serà, doncs, això, un parell d'anys, segurament, perquè aquesta sèrie té un temps de gravació, però després té molta postproducció. I aquesta sisena temporada suposo que arribarà una mica de sort, potser a finals del 27, però m'imagino que el 28.
0: Uh-huh.
1: Però, bueno, mentrestant, doncs, també el mateix divendres passat va començar l'spin-off, Ciutat de les Estrelles.
0: Molt bé.
1: Que és la versió soviètica, té un to diferent, perquè està ambientada als anys 70 i té un to de thriller polític. Saps com aquella pel·lícula de La vida de los otros que tenia que veure amb les escoltes de l'Stasi a l'Alemanya Oriental?
0: Uh-huh.
1: doncs té més o menys aquest to d'espionatge, de que les astronautes estan tots

0: Això ja ha retinguts a aquesta ciutat de les estrelles, de que no poden sortir del país, les condicions són molt dures. Llavors, és un altre to. O sigui, el to, diguéssim, d'aventura i d'èpica que té For All Mankind, doncs aquesta Star City té un to més contingut i, bueno, potser carrega una miqueta les tintes perquè es tracta de la Unió Soviètica, com no, és l'enemigo. Però, bueno, més o menys el que veiem és que serà un to diferent. També és veritat que aquesta primera, a priori, temporada només seran 8 episodis, no seran 10.
1: Bueno, està bé perquè tampoc no... O sigui, crec que és interessant, però estirar-ho molt potser seria...
0: I ja veurem si la feina funcioni, perquè suposo que els creadors, que són els mateixos que de For All Mankind, doncs deuen tenir moltes idees, també.
1: Exactament. Doncs estarem alerta. Però avui les dues que ens porta l'Òscar no van de l'espacio.
0: No. Podríem dir que són sèries fins a cert punt europees, és a dir, fetes a Europa. Una britànica, i que no és BBC, però déu-n'hi-do, i l'altra italiana, però que la podeu veure a HBO Max. Bueno, sí, a HBO Max, que ja menys pensat a canviar el nom. Jo ja no sé quantes vegades HBO ha canviat de nom.
1: Bueno, van tornant, ja. Són cíclics. Van tornant els noms i així van fent. Estan entretinguts, home.
0: Sí, sí, se suposa que enguany, ja cap a la segona meitat d'any, es notaran els efectes de la fusió amb Warner, i llavors veurem quin nom té. Llavors quin nom té, ja veurem. Però, bueno, anem per la primera. Vinga. La primera és una sèrie britànica, minissèrie, tant de bo tingués continuïtat. De fet, els actors i l'equip creatiu, si fos per ell, i jo ho han dit obertament, voldrien segona temporada. Uh-huh. La primera... Bé, de moment, la que és minissèrie, tant de bo tingui continuació, però de moment són 6 episodis, uh-huh. una minissèrie basada, que tracta sobre uns personatges dels quals ja han parlat a la secció d'història. Uh-huh. Perquè a mi Mamuxella farà uns 3 anys o així,
1: mare meva,
0: van parlar de les germanes Mitford.
1: Oh, i tant. Aquest és dels meus favorits de programes, totalment.
0: Ara en parlarem en detall. Ja es va fer una sèrie, una minissèrie, que adaptava una novel·la d'una de les germanes Mitford, la Nancy, que ja va escriure una novel·la que més o menys era una mena de novel·la en clau que en realitat parlava de la seva família. Mm-hmm. Que sembla que, si me'n recordava, el títol era... En busca de l'amor o persiguiendo l'amor, no me'n recordo. La protagonista era Lily James. Doncs aquesta, i el pare de la família, el feia el Dominic West. Uh-huh. Doncs aquesta minissèrie està basada en una mena de biografia de les germanes Mitford, d'un llibre. Però és clar, és que les andances i aventures d'aquestes germanes donarien per 50.000 biografies, com vam comentar al seu moment. Doncs aquesta minissèrie, que a priori només agafa una part, agafa això entre el 30... més o menys 33, 34, fins al 36, 37, una miqueta fins al 39. Agafa uns 4 o 5 anys, més o menys, si no m'equivoco. Però va dedicar la història de les germanes Mitford continua durant la guerra.
1: Sí, sí, sí.
0: I més enllà. Aquesta minissèrie en castellà l'han traduït com Escandaloses.
2: Let me tell you a story of 6 very different women. One was the most beautiful and the most dangerous. There's the one born to be Duchess, and every story needs a rebel. She was drawn to a life of adventure, and she, the most extreme path of us all. And me? Now that would be telling. We are the Mitford sisters. And one might say, we weren't just family. We were a force of nature.
1: Una força de la natura, eren, les germanes.
0: És que eren les sis germanes, eren... Bueno, les sis germanes, el pare, que també és per dar-li de menjar a part una miqueta, la mare també, tota la família sencera. Bueno, hi havia un noi, també. Eren 6 germanes i un noi. Eren 7 fills. D'això, d'aquesta, diguéssim... noblesa mitjana, més o menys, amb possibles i amb un cert pedigrí. Llavors, la història parla, es posa des del punt de vista de la germana gran, bueno, que pròpiament em sembla que no és la germana gran, que és la Nancy. Sí, és la Nancy, sí, la Nancy és la germana gran, ara que ho veig, sí, és la germana gran, que va ser la que va ser escriptora. Uh-huh. I va, de fet, aquí a Espanya, diverses novel·les seves estan traduïdes per Libros de l'Asteroide. I alguna d'elles, de fet, com deia abans, va inspirar també una minissèrie que parlava en clau de la seva pròpia família. Després tenim la Diana, que es va casar Bueno, primer, a la minissèrie, com si són 6 episodis, fins cap a haver... És una mena d'espòiler, però no importa gaire. Fins gairebé al final de la minissèrie no

0: casa, en qui llavors era Sir Oswald Mosley, que era com una mena de líder del partit feixista britànic. Tot un personatge, també, eh? Perquè, a més, era un senyor que havia format part del Partit Conservador, també va tenir contactes amb el partit... O més aviat amb el Partit Laborista, ara em fas dubtar, perquè ara no recordo exactament si havia sigut amb el Laborista o amb el Conservador. Perquè Churchill també va fer una cosa similar. Va començar el Partit Conservador, després va passar al Liberal, finalment va tornar al Conservador, i Sir Oswald Mosley també va fer alguna cosa similar. Va començar en un partit, em sembla que va ser, diria que el Laborista, i va crear el seu propi partit, perquè considerava que el bipartidisme o tripartidisme que hi havia al Regne Unit en aquells moments no funcionava, inspirant-se en el partit feixista italià, el partit nazi alemany, doncs volia crear un feixisme a la britànica. Això sí que no és spoiler. No ho va aconseguir, no va triomfar. Va fer molt soroll, això sí, però no va aconseguir el que es proposava. I al llarg de la guerra doncs, va ser detingut, de fet, com va començar la guerra, i ell i la seva dona, és un altre spoiler, però bueno, com que no sabem si n'hi haurà segona temporada, us ho puc dir, i va estar durant la guerra presoner, però va, diguéssim que aquesta aposta pel feixisme britànic, encara que fessin molt soroll, finalment va quedar en no res. Van ser molts, val a dir, el grup de feixistes al partit feixista britànic va tenir força seguidors, però a nivell, diguéssim, d'incidència política gairebé no va tenir cap. Doncs la Diana, que és la tercera germana, es va casar amb aquest senyor. S'havia casat amb un altre senyor, es va divorciar, va mantenir un idili amb aquest Oswald Mosley, finalment es va casar, i bueno, us podeu imaginar que el pare devia pensar, bueno, mira, la primera em surt escriptora, que és a dir, que no es guanyarà la vida. La segona, o la tercera, em surt casada amb aquest penques de l'Oswald Mosley. La segona, la tercera, es casarà amb un senyor britànic, sembla que la Pamela. La quarta. La Dèbora també es va casar, em sembla que amb un industrial, si no m'equivoco. La cinquena, que era la sisena, però bueno, no recordo l'ordre, però és igual. La cinquena, diguéssim, era la Jessica Mitford, es va encapritxar, per dir-ho així tal qual, d'un nebot de Churchill que li havia sortit socialista. I que havia participat a la Guerra Civil Espanyola. A la sèrie no surt, però més endavant fugirà amb ell, se n'aniran als Estats Units, es quedaran allà, al cap del temps, sembla que es divorciaran, i la Jessica Mitford també es convertirà en escriptora, però d'assaig. I després hi ha la més espectacular de totes, perquè era la més rara, que era la Unity. Compte que es deia Unity Valkyria. O sigui que això ja donava pistes de cap on anava. Que es va enamorar obsessivament d'Adolf Hitler.
1: Ostres...
0: Però es va demorar obsessivament. Va viatjar i es va quedar una temporada allà, visquent a Múnich, i fins i tot va conèixer el propi Hitler. I Hitler, m'imagino que Hitler la devia veure amb una certa gràcia, una noia joveneta, britànica, que està més o menys obsessionada amb mi, que comparteix els mateixos ideals feixistes que jo tinc, però que tampoc li donaria massa importància més enllà d'això. Però que li devia de fer gràcia, com? T'ho imagina't, a Hitler, hòstia, tinc una fan britànic.
1: Una groupie.
0: Sí, sí. Doncs la minissèrie escandalosa, que aquí es va emetre a Movistar ja fa uns quants mesos, però que em sembla que la podeu tornar a contractar, en 6 episodis ens parla de les històries d'aquestes 6 germanes, especialment de la Nancy, de la Diana i de la Unity. I les altres ja una miqueta secundàriament. De la història del pare, que el pare es va arruïnar, van tenir que canviar la mansió que tenien al camp en un piset allà en Londres, que no era el mateix. Els matrimonis diversos de les filles, una que es va casar i que el marit li va sortir una mica rana, l'altra que no sé què, la Jessica que estava enamoriscada del nebot de Churchill, la Unity que el seu amor no... Bueno, la Unity, la pobra, va acabar bastant malament, no us ho explicaré ara, però més enllà de tota la dèria nazi-feixista que tenia, ella estava enamorada de Hitler. Òbviament era un somni impossible. Però la sèrie tracta més o menys això, aquesta societat britànica de mitjans dels anys 30, d'una societat en què semblava... Clar, ara actualment ho veiem en perspectiva, de que això del partit feixista britànic no anava enlloc. Però en l'època no ho pensaven així.
1: Sí.
0: Perquè, clar, pensem que mitja Europa estava en mans de partits autoritaris. Itàlia, Alemanya, Polònia, Espanya, en Franco... És a dir, Irlanda també tenia una mena de partit que era una mica simpatitzant del partit nazi, que de fet Irlanda es va mantenir neutral durant la Segona Guerra Mundial, encara que amb certes simpaties per a Alemanya. Val a dir que no tapeu

0: de micro, quan va morir Hitler el 30 d'abril del 45, quan es va suïcidar, l'únic cap d'estat europeu que va enviar un telegrama de pèsame va ser el primer ministre irlandès. Uh-huh. Imon de Valera, que li va caure de tot, us ho podeu imaginar. Clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, volia dir que el que passava també a Irlanda, encara que era una democràcia, era estrany. El que hi havia a Irlanda era estrany. Bueno, hi ha altres països de Grècia, altres països, òbviament, Romania, Bulgària, us podeu imaginar, Hongria, doncs tots estaven en partits conservadors, autocràtics en aquest sentit. I clar, als anys 30, en aquest moment, a mitjans dels anys 30, després d'un breu període de govern laborista, hi havia un govern conservador. I clar, els conservadors es miraven els feixistes de Mosley amb una miqueta més que una certa aprehensió. S'ho miraven com un perill que podia convertir-se en un problema greu. Finalment les coses no van sortir així. Llavors la sèrie està navegant en aquesta època les andances i aventures pispiretes més o menys de les diverses germanes Mitford, els problemes econòmics del pare, tota la història de la Unity allà viatjant cap a Alemanya, Diana, i que més o menys portava una relació més o menys una mica tirana amb la Nancy. La Nancy és la protagonista, diguéssim, la que explica més o menys, com sentia amb el tràiler, la que explica més o menys les aventures de les famílies, de les diverses germanes. Llavors és una sèrie curiosa. Si t'interessen les germanes Mitford, l'has de veure. Això és el dia. T'agraden les sèries d'època tipus d'Antonavi, però amb un cert toc peculiar també l'has de veure. És a dir, que, i si l'has vista, millor encara. En aquest sentit, jo m'he passat molt bé amb Escandalosas, perquè estava predisposat. Clar, les germanes Mitford és com d'aquests minitemes que la Imma i jo, i la Moixer i jo, tenim que ens interessa. Són aquestes cantamanyanes, però en femení.
1: Sí, sí, sí. Sí. Single mornings iguals, però...
0: Exactament, sí, i sí, eren peculiaríssimes. De fet, ja no fa gaire es va publicar una editorial espanyola, no em facis dir el nom perquè no me'n recordo, va publicar les cartes que les sis germanes van mantenir durant dècades. Us podeu imaginar que és un totxo de llibre, que gairebé fins a la mort. Penseu que la Unity va morir als a finals dels 40, però la resta de germanes van viure ben avançat al segle XX. I em sembla que la darrera va morir fins i tot en aquest segle XXI. Llavors us podeu imaginar que les cartes que s'enviaven són durant molt de temps. Mm-hmm. Les cartes, òbviament, i les memòries de cadascuna i les llibres que van publicar són la, diguéssim, la matèria prima en la qual s'ha basat l'autora del llibre en què es basa aquesta sèrie, i us podeu imaginar que està plena de cotilleos d'època. Aquest salseo britànic, estilo de Crown, que tant ens agrada, doncs si veieu Escandaloses, tindreu una cosa similar.
1: Fantàstica, doncs, aquesta primera proposta. L'altra cap on anem, a veure?
0: L'altra ens anem al país transalpí, és a dir, ens anem a Itàlia. Uh-huh. Ens anem a una sèrie, una minissèrie de Marco Bellocchio. De Marco Bellocchio ja vam parlar fa un parell d'anys d'una altra sèrie, una altra minissèrie que es va fer, també a HBO Max, que es deia Exterior Norte, si recordeu, que tractava sobre el segrest i assassinat d'Aldo Moro, el que era primer ministre italià l'any 78.
1: Algo em sona,
0: doncs,
1: sí.
0: Enguany, Marco Bellocchio ha fet una altra minissèrie, també més o menys curteta, si no m'equivoco són 6-7 episodis, si no estic equivocat, 6 episodis. Uh-huh. També HBO Max, que es va estrenar fa cosa d'un parell de mesos, finals de febrer, i va durar això, 6 setmanes, va acabar el 27 de març. Jo la vaig veure fa més o menys un mes i mig, i està molt bé aquesta minissèrie, perquè les sèries italianes que fan Bellocchio, gran cineasta, ara dedica també una miqueta a fer sèries de televisió, és una sèrie molt bona, i és...
2: Portobello!
3: Que serà la più grande trasmissione d'Italia!
4: Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani!
5: Senza di noi tu non esisteresti. Della tua bontà, della tua generosità, a noi che ci viene niente.
6: È un camorrista.
7: Direttore!
8: Se io le faccio vedere un nome. Questo nome?
5: Sì, ci sta pure.
1: Home, se'ls han gastat, en aquesta, per fer les recreacions i tot això.
0: Oh, i tant, perquè és recreació dels 80 i es nota molt.
1: Sí, sí.
0: Mira, farem una mena de joc, per entendre'ns. Tu imagina't que quin és potser el programa més vist de la televisió avui en dia? podríem dir que
1: l'Hormiguero,
0: possiblement. Sí, no? Sí. Doncs imagina't que l'Hormiguero...

0: programa més vist amb més èxit de la televisió espanyola, el seu presentador, el Pablo Motos, que no li desitgem, però és un exercici hipotètic. Imagina que de sobte un senyor a la presó diu que, que Pablo Motos està relacionat amb ETA.
1: Ostres.
0: Imagina't, eh? Sí, sí, i que la justícia comença a investigar, la policia comença a investigar, l'arresten, el porten a la presó, el tenen a la presó 3 mesos i després diguéssim l'alliberen això com es diu això en, ahir ja saps, quan l'alliberen de la presó l'espera de judici. Ah, no em ve el...
1: Sí, ja t'entenc.
0: Tinc que menjar més rebots de passes.
1: Llibertat condicional.
0: Sí. Coi, que no em venia al cap l'expressió. Doncs sí. Pues imagina't que i s'està durant 3 anys esperant que el jutgin i quan el jutgen, la fiscalia i l'acusació particular diuen que sí, que sí. Sobretot la fiscalia diu que sí, que Pablo Motos forma part d'ETA.
1: Imagina't.
0: I que el condemnen a, jo què sé, 30 anys, per posar un exemple. I que al final hi ha una apel·lació i finalment sí que l'absolven. Però l'absolven gairebé de rebote. Doncs imagina't que això passa i dius tu, però com és possible que la justícia d'un país modern, com és Espanya, pogués arribar a aquests límits? Doncs això en la ficció és el que explica Portobello. Portobello és la història d'Enzo Tortora, un personatge real, que Portobello era, diguéssim, com l'hormiguero de finals dels 70, principis dels 80, a la RAI italiana. I que té un èxit brutal. Sí, volem dir que també és veritat que en aquella època no hi havia massa cadenes de televisió a Itàlia.
1: Sí, seria però, com l'1, 2, 3 de l'època, per entendre.
0: Més o menys. 20 i pico milions d'espectadors totes les divendres per la nit.
1: Sí, sí.
0: Una cosa brutal.
1: Doncs
0: i que la sobte, simplement perquè un membre de la camorra italiana li envia una carta a Enzo Tortora, que aquest ni tan sols li arriba, i aquest senyor de la camorra, com que no li respon, es cabreja i després l'acusa de formar part de la camorra. I que tota la fiscalia, la policia, diguéssim, l'establishment italià dona crèdit a aquestes acusacions que no tenen cap validesa i que diversos membres de la camorra que estan jutjats també l'acusen. És a dir, que aquest senyor, sin comerlo ni beberlo, passa de presentar un programa de televisió, està a la presó i està durant 3 o 4 anys allà acusat de formar part de la camorra sense ell comer-lo ni beber-lo. I que finalment el van absoldre. Però bueno, que el pobre home va morir al cap d'un any.
1: Imagina't.
0: D'un càncer. Que ja pots imaginar aquest càncer com li va sorgir. I a més, en un estat de depressió, o sigui, aquest senyor li van destrossar la vida per una falsa acusació.
1: Que impressionant aquesta història.
0: No, però és que el que estàs veient durant els 6 episodis és que des de gairebé el principi, això, més o menys el primer episodi explica com es produeix l'acusació i a partir del segon, al final del primer episodi és quan el fiquen ja a la presó. I a partir del segon episodi, fins als dos judicis que hi ha a la sèrie, dos judicis, fins al final del 6 episodi, aquest home no és alliberat, el que significa estar amb aquesta tensió mental de que m'estan acusant d'una cosa que no és veritat. I que una cosa que és, en un país democràtic com era Itàlia, i com és Itàlia, que la fiscalia napolitana donés veracitat a les acusacions sense cap prova.
1: Sí, sí.
0: Sí, una cosa escandalosa. Oh. Llavors, la sèrie, que òbviament l'heu de veure en italià, sisplau, perquè a més l'italià té aquesta sonoritat, l'italiano...
1: Sí, sí, sí.
0: Que encara és més graciós. Bueno, graciós en el sentit, per ell no, òbviament, però diguéssim que et permet entrar dins. Perquè a més hi ha moments en què dins de la camorra, gent que no coneixia a Enzo Tortora, dient, sí, sí, él se reunió con no sé quién y delante mío compartió drogas y estaba metido en el intercambio de drogas y prostitución, que te lo digo yo que estuve al lado suyo, que yo le enseñé. I dius tu, perdona,
1: quina bogeria,
0: que tu estàs inventant tot per aconseguir un benefici penitenciari.
1: Quina bogeria.
0: I que la mateixa fiscalia és que no ho dubta. La fiscalia no ho posa en dubte en cap moment. Sí, aquest senyor el van condemnar a no sé quants anys de presó amb un veredicte que la fiscalia estava perseguint des del principi, que des del principi van considerar un testimoni hostil, que no se'l creien en cap moment. Imagina't l'home va acabar amb un estrès mental que bueno, ja el van alliberar, va tornar a fer el programa, va fer només una temporada del programa perquè l'home, diguéssim, mentalment estava destrossat. Imagina't. És una sèrie molt interessant, una minissèrie molt interessant perquè constantment és que estàs veient la sèrie amb la boca oberta dient, no m'ho puc creure.
1: El patiment d'aquesta persona, eh?
0: Clar, és un retrat de l'època, de la corrupció de la justícia, de fins a quin punt la Camorra tenia comprats a jutges, a advocats, fiscals... Estem parlant de Nàpols, eh? Imagineu-vos. Com tenien, diguéssim, segrestat l'estat italià. Després les coses en canviarien, també la política... Això succeeix a l'any 83-85, més o menys. Encara falten uns quants anys perquè hi hagi els grans processos contra la màfia. És una època de tantes terroristes constantment contra aquells que investiguen a la Camorra. És l'època també en què Berlusconi comença a aspirar a dedicar-se a la política. És a dir, és una època molt complexa a Itàlia. Molt, molt complexa. Però no t'arribes a imaginar mai que un senyor presentador de televisió pogués ser acusat de camorrista sin comer-lo ni beber-lo.
1: Doncs força interessant. Dues sèries que ens parlen d'èpoques que val la pena de conèixer, d'històries que ens queden lluny o a prop, depèn de com miris el pas del temps, però que tenen el seu interès, eh? Que sí?
0: Són dues de les apostes millors que hem tingut a la darrera, diguéssim, l'actual temporada serial, tant Escandaloses com Portobello. Escandaloses la podeu veure a Movistar o la podeu contractar encara, i Portobello la teniu a HBO Max, al catàleg. Sèries molt, molt recomanables.
1: Doncs les dues propostes que ens ha fet l'Òscar González aquesta setmana. Òscar, ja pots tornar amb el ventilador, l'aire condicionat.
0: Ai, calla. Fins i tot de nit no et pots lliurar del... Has de tenir el balcó obert, i clar, ho sents tot.
1: Sí, sí, o entren tots els mosquits. Una abraçada ben forta, Òscar.
0: Fins la propera.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Catalunya.
1: En Onda Cero, lo mejor de cero al infinito.
0: Nits de ràdio, amb David Cervelló.

0: Una de les coses que sempre ens fixem quan anem, per exemple, al supermercat o anem a comprar a diferents establiments és fixar-nos de seguida quina és la data de caducitat d'un aliment. I, clar, fins i tot de vegades passa que hi ha això que ens crida l'atenció, que ens poden fer un descompte, no? Si la data de caducitat doncs és propera a la data en què estem comprant el producte, ja no dic si és el mateix dia. Per tant, això que en un principi podria ser un avantatge i una bona idea per afavorir, no?, de que no es malbarati els aliments, no funciona exactament igual quan és a l'hivern, quan tot està ben conservat, ben fresc, que quan és l'estiu, comença a fer calor, i no tant només a l'estiu, sinó en les dates en les que estem, i el tema dels aliments ens entren molts dubtes, i per poder resoldre alguns d'aquests dubtes volem parlar avui amb l'Elisabet Larroya Papell. Elisabet, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres, David.
0: Ella és consultora en seguretat alimentària i certificacions ISO 9100 i 14100, que tenen a veure amb tot això, i professora del Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UBIC, la UCC. I és que quan fa calor, quan depreta el calor, ja diu el clàssic, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol. Però amb el tema dels aliments, els riscos alimentaris augmenten, que sí?
1: Doncs sí, correcte. Durant els mesos de calor, a l'augmentar la temperatura, doncs els riscos, parlant en seguretat alimentària, augmenten de manera significativa. Pues, ja que els microorganismes, ja siguin patògens, és a dir, els dolents, els que provoquen malalties de transmissió alimentària, com els altres microorganismes, doncs necessiten molta temperatura.
0: Per tant, necessiten temperatura, i jo sempre m'he imaginat allò de que clar, exagerant-ho molt, allò que dius, deixes qualsevol cosa, no?, que acabes de cuinar, o deixes a la cuina, no?, temperatura ambiente, que es diu, no? Doncs clar, sempre penses, ai, que ja veuràs que es començaran a reproduir els microorganismes, i clar, penses, ostres, amb la calor van a tota castanya, quasi, escolta, has d'acabar de cuinar i posar-ho, a menjar-t'ho o posar-ho a la nevera, és quasi exagerat, però no tant, no?
1: No, exacte, no és tan exagerat, Realment hi ha com una línia de temperatures, vale, en el tema de la multiplicació dels microorganismes, on aquesta línia que dius tu que la temperatura ambient, que normalment pues, serien entre 20 i 40 graus, 40 ja és molt, però bueno, entre uns 10, 15 i uns 40 graus, és la temperatura on és la multiplicació òptima dels microorganismes. Vale? Que seria això que dius tu típic, no? Faig una truita de patates abans de posar-la a la nevera, que no se m'escalfi tota la nevera, la deixo allà, pues, mira, un ratet. Clar, depenent. Perquè què passa? Que els microorganismes necessiten aigua o humitat per créixer, nutrients, és a dir, a la truita tenen aigua, perquè, evidentment, l'ou pues, té una gran quantitat d'aigua, necessiten menjar, evidentment, l'ou i les patates tenen hidrats de carboni, proteïna, etc. Necessiten la temperatura ideal, que, com dic, ha de ser aquesta òptima, que és entre els 10 i uns 40 graus, i tens. Què passa? Aquí el factor temps, com més temps deixes, més es multipliquen. A més, entre 10 i 60, aquesta temperatura que estem comentant, es multiplica exponencialment els microorganismes. Llavors, que no és uno más uno son dos, no, no.
0: Clar.
1: És exponencial.
0: Seria una mica com més o menys com el factor que pot ser doncs, el que tenim a la nostra pell d'exposició al sol, no? Que vull dir que per molt que fiquis protecció, doncs serà més o menys temps, però igualment hi ha un temps en què et pots donar per cremat, no? Doncs en aquest cas, si hi ha més temperatura, es reproduiran més de pressa, però això no vol dir que a menys temperatura sigui més segur. I clar, aquí el problema és que molts cops les persones que no en sabem, tenim aquella tendència a pensar, bueno, però si ho acabo de cuinar, és a dir, si ho hem tingut a molta temperatura, això no pot tenir microorganismes, això ho mata tot, no? Si ho acabo de fregir, ho acabo d'escalfar, ho acabo de bullir, no? I només és segur ser un temps, no? Tot i així, hi ha microorganismes que tot això ho aguanten, no?
1: Bueno, sí, mira, t'explico una mica, vale? Diem-ne que la temperatura òptima, com hem dit, és entre els 10 i 60 graus, vale? Llavors, què passa amb la temperatura de a partir dels 65? Uh-huh. És la temperatura de pasteurització, vale? Que és el senyor Pasteur, que jo sempre els dic als meus alumnes, sisplau, penseu sempre en la temperatura de pasteurització. És a partir dels 65 graus.
0: Val.
1: Sí, perquè el té tothom molt abandonat. Vale? Llavors, és molt diferent pasteuritzar un aliment que esterilitzar. Mira, t'ho explico ràpidament.
0: Vinga.
1: La llet pasteuritzada, al súper la trobes a la nevera.
0: Uh-huh.
1: Vale? I la llet esterilitzada la trobes sense estar refrigerada, vale? La trobes en un estat normal.
0: Que bo.
1: I quina és la diferència? Pues és la temperatura en què s'ha fet el tractament tèrmic. Vale? La pasteurització és a partir de 65 graus, normalment són 65-67, tot depèn de, bueno, de l'aliment, i a X segons, d'acord? I aquí què passa? És la temperatura que matem els microorganismes patògens. Com ja he dit abans, hi ha diferents microorganismes. Els patògens són els que amb seguretat alimentària ens han de preocupar, perquè són els que s'encarreguen de transmitir les malalties de transmissió alimentària. ¿Vale? Tots aquests microorganismes patògens, a partir de 65 graus, que és la temperatura de pasteurització, es moren.
0: Uh-huh.
1: Ara bé, a partir de 65 fins al 100, que és temperatura d'ebullició, poden sobreviure altres tipus de microorganismes, que no són patògens, però poden fer malbé l'aliment.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale?
0: Val.
1: És cert que a partir de 100, com tu dius, l'ebullició, etc., mata tot. Sí.
0: Uh-huh.
1: Vale? Tot i que hi ha toxines que si abans aquest aliment ha estat contaminat es poden quedar i l'ebullició no les elimina.
0: Uh-huh.
1: Vale? O igual, si tu fas, per exemple, un caldo, no? Allò que diem, si faig un caldo que faig molts litres, vale? pel tiet, per la tieta, pel fill, per la filla i tal. Vale, què faig? Ho deixo allà hores i hores perquè es refredi, perquè clar, no ho envasaré calent i tal. Aquí hi ha un problema a vegades.
0: Mm-hmm.
1: Perquè, vale, sí, tu ho has fet a 100 graus, però l'ambient de la teva cuina, com tots els ambients, està contaminats per fongs, per llevats, per bacteris... Sempre. Vale? Es pot contaminar aquesta olla de caldo, aquest caldo, i llavors què li dones? Aigua, menjar, temperatura i temps.
0: I temps.
1: I allà es fa un caldo de cultiu, valgui la redundància.
0: Sí, exacte. És un caldo de cultiu mai millor dit, totalment.
1: Sí, mai millor dit.

0: sí, de fet ve d'aquí.
1: Que bo.
0: Llavors també, sí, hem de tenir en compte també que la gent diu, ah, amb refrigeració, vale? A la nevera, temperatura de refrigeració que sol ser entre 0 i 5 graus. No, no, aquí no passa res, sí. La multiplicació dels microorganismes hi és. Mm. Ara, és més lenta, sí, és més lenta. Vale? Aquest factor temps li traiem i aquest factor temperatura li disminuïm, però igualment es multipliquen.
1: Ja.
0: Val? Igual que molta gent diu... Sí, perdona, perdona.
1: No, no, anava a dir que, clar, aquí una altra divisió seria si congeléssim, no?, alguna d'aquest caldo que ens hagués sobrat. Però si està a la nevera, encara que sigui a molta menys velocitat, però sí que segueix o que es pot produir aquesta multiplicació.
0: Correcte, sí. És això, eh? Aquests dos factors, temperatura i temps, els disminuïm, però la multiplicació continua sent lenta, però hi és. El que em dius, que és el que et volia comentar, la congelació. Molta gent diu, ah, la congelació mata. I dic, no mata. No es moren els microorganismes. És a dir, si jo congelo, m'invento, un estofat.
1: Sí.
0: Ara posem números molt rodons, que és el que faig jo a la universitat. 10 microorganismes patògens, vale? En l'estofat tinc 10 microorganismes patògens. I jo els congelo, congelaré 10 microorganismes patògens.
1: Yeah.
0: Quan el descongeli, aquests patògens no es moren, s'hivernen, vale? Fan, sí, hivernen. I què passa? Ahí va la descongelació. Que molta gent descongela, lo típic, no? Ai, és el matí, vale, què faré demà per sopar? Ai, per sopar avui a la nit. Vale, pollastre i no sé què, ho deixo descongelar al marbre de la cuina. Sí? Pues no. Perquè què passa? Quan la temperatura comença a augmentar, que per molt que sigui hivern o estiu a les cases, pues que estem a 20-21, que és la temperatura òptima de multiplicació, aquests 10 microorganismes que hi havia a l'estofat, quan es trec a descongelar en el marbre de la cuina, es desperten i què passa?
1: En desperten el paradís, han despertat el paradís aquesta gent.
0: Correcte, i comencen a multiplicar-se.
1: Imagina't.
0: Com més es descongelen, més es multipliquen. I això també és un problema molt habitual en les cases, el tema aquest de la descongelació. De fet, en indústria alimentària no es pot descongelar els aliments amb temperatura ambient. Sempre s'ha de descongelar dintre la nevera.
1: Fixa't, perquè hi havia molta... Suposo que a vegades és perquè s'entén una part i no tota la part, no? I igual s'entenia allò que no és bo, ara em corregeixes, descongelar i cuinar-ho immediatament perquè que tingui un procés com més atenuat, no?, de canvi de temperatura, però això a la nevera, no pas a temperatura ambient, no?
0: Correcte. El que s'hi fa és això que dius, ostres, vull, no sé, les típiques gambes així cuites que tens, i dius, ai, ja em faig una amanida, va, les descongelo això a baix, a sota l'aigua, una mica calentona i ja està. A veure, aquí per seguretat alimentària no passa res, perquè les descongeles automàticament amb un tractament tèrmic d'aigua calenta i les cuines. Però què passa? Aquí el que queda afectat són les característiques organolèptiques.
1: Vale?
0: Perquè, com sabem, al congelar, l'aigua, que són les molècules d'aigua dels aliments, es formen cristalls. I el descongelar, si no es descongela, paulatinament trenquen les fibres i llavors és quan saps que dius, per exemple, una patata bullida la descongeles i la descongeles i dius, és que el gust ha canviat absolutament.
1: Sí.
0: O sigui, la textura, vale? És per això. És perquè, clar, depenent de l'aigua que contingui un aliment, llavors es veuen les característiques organolèptiques afectades. Sí, sí.
1: Per tant, bueno, aquí ja, llavors hi haurien dos factors diferents, és a dir, el de no descongelar de cop seria perquè tingui més valor, fins i tot nutritiu i saborós, però per tema de seguretat, en tot cas, el que s'ha de fer, si volem que es faci més lentament, és des de la nevera, perquè no estarem afavorint que hi hagi aquesta multiplicació ràpida. Però, clar, a l'estiu també passa, paral·lelament a tot això que ens estàs explicant, que el tipus de menjar possiblement que fem o que ens ve de gust, doncs es prolifera més, doncs, allò que diem la salmonerosis i totes aquestes coses que imagino que pel tipus de producte que porten, no? Que si l'ou, que si etcètera, doncs, les salses que es fan o el que sigui, doncs encara és més propens que per la temperatura elevada que tinguem, doncs sigui d'allò. En canvi, per exemple, un meló amb pernil, no? Possiblement sigui més segur. Com funciona això?
0: Mira, per exemple, no? Posem el meló amb pernil,
1: sí.
0: D'acord? El meló, si jo tinc el meló comprat del supermercat. Aquí lo important, David, és no perdre i no trencar la cadena del fred. Vale? La cadena del fred existeix des de la fàbrica que produeix l'aliment fins al supermercat,
1: sí.
0: Però clar, és la nostra responsabilitat com a consumidors del supermercat a casa nostra. Vale? Jo sempre ho dic, és superimportant.

0: portant en aquest moment del supermercat a casa nostra, no parar-te a xerrar amb tothom, que jo ho faig molt, però per això sempre segueixo un ordre durant la meva compra, perquè clar, jo no puc parar de xerrar i puc estar-me 3 hores al súper, de veritat.
1: Però deus xerrar amb un cronòmetre, no? Per anar mirant, escolta, eh?
0: És horrible, és horrible. Els meus fills i els meus homes diuen jo no vinc a comprar amb tu. Sí, sí, perquè, és a dir, s'ha de tenir un ordre a la compra del supermercat. És que és crucial, vale? I llavors és això, que no s'ha de trencar la cadena del fred. Per exemple, el meló que compro jo al súper per fer el meló amb pernil i el pernil el trobem a refrigerat, no? I el meló el trobem normalment tallat a mitges o sencer a temperatura ambient. Vale, què haig de fer jo? Agafo el meló i agafo el pernil i aquests normalment els haig d'agafar ja abans dels congelats, perquè és com refrigerat, d'acord? Ah. És a dir, l'ordre del supermercat seria, t'explico una mica, vale? Productes secs, és a dir, per exemple, jo començo a anar pel súper i començo pues, les galetes, els snacks, els cereals, etc. Productes secs, qualsevol que se t'acudeixi, d'acord? Llavors vindrien les conserves, vale? Pues, la tonyina, les olives, etc, etc. Després vindrien les fruites i verdures, que la majoria no estan refrigerades. Fixa-t'hi que les que estan refrigerades són aquelles que estan manipulades. És a dir, enciam tallat, saps?
1: Sí.
0: Endívies, pastanaguetes tallades, totes aquestes aranyons, vale? Tots aquests productes que han estat molt manipulats estan en refrigeració. En canvi, les pomes, les peres, sí o no, la cindra i tot això ho trobem. Sí, sí, sí. A temperatura ambient, vale. Llavors, un cop ja he agafat totes les meves fruites i verdures, doncs me'n vaig a la zona de refrigerats i allà ho agafo tot. Que si iogurts, que si formatges, el que sé, el que tu consumeixis. I ja, com a final, evidentment, el congelat. Per què? Perquè la cadena del fred sigui el més curta possible pels congelats i els refrigerats. Vale? I sobretot, quan ja tens els congelats, no miris a ningú i tira cap a la caixa. No et paris a xerrar.
1: Tu fixa't que jo només feia fins ara una cosa i ens està canviant la vida, eh? I això em sembla meravellós. Elisabet, hauràs de passar més cops pel programa perquè ens canviaràs la vida. Jo només tenia una premissa, que era quan agafava els gelats a última hora, sí. Perquè dic, home, bueno, és que si no arribaran que ja directament, doncs ja, i llavors me'ls he de menjar tots de cop i no és cosa bona. Però vull dir que, i l'altre ordre era, tal com entrava al supermercat, els passadissos que anava fent. Vull dir que, clar, a vegades ens poden condicionar una mica, però sí que és cert que, per exemple, doncs tenia ben a prop de l'entrada doncs el tema dels iogurts i tot això, que potser perquè anava més tranquil, perquè com que sempre diuen, aquest és un altre... Ens aniràs desmentint mites en diferents programes, però un d'ells,
0: sí,
1: el mític de... És que el iogurt, la data caducitat que posi és només indicativa. Doncs jo pensava, dic, bueno, no és problema, perquè el iogurt, com que dona igual si caduca, això passa amb tots els iogurts o no amb tots?
0: Mira, això és un altre tema, eh? El tema aquest de... És molt diferent una data de caducitat que un consum preferent.
1: Ahà, perfecte.
0: Vale? Llavors, és a dir, si us t'explico el...
1: Sí, sí, temes, vale? Està molt bé.
0: Vale. Doncs en una etiqueta tu pots veure data de caducitat i normalment és dia, mes i any, 26/7/2027, vale? I quan tu veus data de consum preferent, normalment només hi ha el mes i l'any, és a dir, el juny del 27, vale? I això ja t'indica que, clar, juny pot ser l'1 o el 30, vale? Però si és de la data de caducitat, ja t'especifica dia, mes i any. Què vol dir això? La data de caducitat ens indica seguretat alimentària. És a dir, que hi ha uns estudis fets per la fàbrica que produeix aquest aliment, ja sigui un iogurt o sigui el que sigui, que han fet uns estudis de vida útil i ells diuen que a partir de la producció, m'invento, són 20 dies després de la producció. Vale? I, per tant, si s'ha produït el dia 1, pues és el dia 20 que caduca. Vale? I aquí fins ells poden assegurar que aquest iogurt manté les característiques organolèptiques, però també microbiològiques. És segur en termes de seguretat alimentària. Vale? Llavors, menjar-te un aliment en què té una data de caducitat fora d'aquesta data que diu el fabricant, pot ser perillós, sí. En molts casos, sí. A vegades no, sí, també, vale? Però, bueno, jo sempre faig molt de cas amb això. Sobretot, evidentment, si són temes d'embotits, sobretot t'has de fixar molt que siguin aliments molt manipulats, vale? Llescats, amanidetes ja preparades, tot això, hi ha molta manipulació. I com més manipulació, més contaminació hi ha.

0: Això és així. Vale? I llavors tenim l'altre concepte, que és consum preferent. Vale. Que això ho trobes normalment a les llaunes, a les llaunes de conserves, o ara no se m'acudeix cap
1: més.
0: Vale?
1: I que també però... deuen tenir xifres molt més altes, diguem-ne, d'aquests càlculs, no? Que no dirà d'una setmana, sinó que igual fa de mesos o anys, no? Si són conserves.
0: Correctament. Exacte. La data de caducitat hem dit que indica seguretat alimentària, en canvi la de consum preferent vol dir que el fabricant o el productor d'aquest aliment ha fet un estudi i que ell diu que normalment són dates de mesos i d'anys. Una llauna pot durar anys amb data de consum preferent. D'acord? I ell et diu que durant aquesta data, aquest període que ell et posa, és segur organolèpticament i microbiològicament. Ara bé, que si passes d'aquesta data... només s'afectarà les característiques organolèptiques. Val. És a dir, doncs el sabor, el gust, la palatabilitat, la textura, però que és segur. Mm-hmm. Vale?
1: Això és bo.
0: Llavors, aquí és la diferència. Sí.
1: I a més,
0: està bé, perquè
1: clar, com que de fet tenim pandèmies o coses, invasions alienígenes i coses d'aquestes, tot sovint ens estan dient que comprem, que tinguem bon rebost per passar no sé quants dies, doncs igual, deixa'm mirar bé, doncs quins aliments... Sí. Podem fer, mira...
0: Ah, no m'agafis pernil dolç i formatge fresc, perquè duraràs 3 dies.
1: No, he de renovar. Jo quasi dic, escolta, pues que vingui ja la invasió, que se m'està fent molt bé tot això, aviam si no em servirà de res. Doncs un dia, Elisabet, farem un especial... què tenir pel nostre pel cas d'invasió zombi, eh? És a dir, què podríem preparar? Quins aliments podríem tenir per una invasió zombi? Jo només volia preguntar una última cosa i acabem per avui, que és que ja que hem comentat això, no, de aquest matís tan clar entre la data de caducitat i la de consum preferent. Sí. Això s'entén que és en el millor dels casos, no? És a dir, si no hi ha cap cosa estranya, però poden haver coses estranyes pel camí, és a dir, que no s'hagi transportat bé, que la nevera no estigués funcionant, que mil i una... que jo que sé, que li hagi agafat més calor pel que sigui, perquè ho hem posat al costat d'un radiador, jo que sé, m'ho invento. Llavors poden variar, no, aquestes dates?
0: Correcte, clar. Aquí què fan els fabricants i les indústries alimentàries? Ells diuen, a l'etiqueta, també t'informen de com conservar l'aliment, vale? Et diuen conservar a temperatura de refrigeració entre 0 i 4 graus.
1: Correcte.
0: O conservar a temperatura de congelació a menys 18 graus, perquè la temperatura de congelació, David, no és menys 10, eh?
1: Ja.
0: És per sota dels menys 18, vale? Perquè això també a vegades...
1: Fred, estic congelat, sí. Tu tens fred, estàs congelat, però no és la de congelació dels aliments, eh?
0: Correcte. Això, sí, hem d'anar... perquè jo... perquè com que sé aquestes coses, quan entro a qualsevol supermercat, a qualsevol bar, restaurant, jo faig un chequeo i miro, i dic, vale, podem menjar aquí, vale, no podem menjar aquí. I que m'hi fixo, i molts congeladors de pastisseries no arriben a menys de 18.
1: Correcte.
0: I això no està bé, correcte, vale? Llavors, què passa? Clar, evidentment, si tu has conservat, com t'ho diu el fabricant, fins a data de caducitat ha d'estar correcte. Organolèpticament i microbiològicament parlant. Ara bé, clar, si tu al supermercat pues, fas com jo, que xerres, però has comprat primer els refrigerats, pues, llavors, clar, tens tots els números d'agafar una malaltia de transmissió alimentària, vale? I també, què passa? Jo sempre els dic també molt als meus alumnes, les llaunes. Ojo amb les llaunes, que això també és un altre tema que podem parlar. Bueno, hores i hores, amb les llaunes, que això també, vale, és una molt bona manera de conservar, evidentment, vale? Però tu, jo sempre dic, no agafis mai una llauna amb un cop.
1: Aha.
0: I t'ho diré per què. Perquè saps que a vegades hi ha llaunes d'olives o així que tenen un copet, però tu les agafes igualment. Doncs tu no saps, David, si amb aquest cop hi ha hagut un microporo.
1: Mm-hmm.
0: I què vol dir un microporo? Microporo. Passen els microorganismes, sí o no?
1: Mm-hmm.
0: Clar, llavors en allà pot haver-hi una entrada de microorganismes cap a aquest aliment, cap a aquesta llauna, que llavors tu com ho veus? Perquè normalment s'infla. Els microorganismes, vale? Quan tenen menjar i es van proliferant, van fent o CO2 o l'aire, o sigui, o l'oxigen o el que sigui, vale? I van inflant la llauna. I totes les llaunes inflades no s'han de consumir.
1: Mm. Igual que aquests paquets de carn que estan preparats, no, que estan mega inflats, no? El plàstic.
0: Mira, això depèn, no, perquè si t'has de fixar, sí, és molt diferent perquè a vegades estan envasats amb atmosfera protectora.
1: Ah, fixa't, val.
0: Vale? Clar, llavors si posa envasats en atmosfera protectora, llavors sí que li han de...

0: posar un gas, ¿vale?
1: Jo no sé Elisabet, com anàvem pel món sense saber aquestes coses. Ben aviat hauràs de tornar pel programa perquè necessitem la carta Elisabet. Ja, mira, tenim una companya al programa que quan escolti aquesta secció dirà: "Escolta, l'hem de fer estrella del programa perquè aprenem moltíssim, Elisabet." Doncs escolta.
0: No, sí.
1: Ja sabem unes primeres coses, d'aquí uns dies tornem a escoltar i ja veieu que estan en bones mans el Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de Salut i Benestar de la UBIC-UCC, que té una professora que no només en sap molt, sinó que s'explica molt bé. Elisabet, d'aquí uns dies seguim parlant. Que vagi molt bé.
0: Doncs encantada, David, que vagi bé.
1: Amb molta salut, clar que sí.
0: Igual.

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest nits de ràdio, doncs, d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava, perquè, mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per reescoltar, doncs, els millors moments. Col·laboradors, entrevistades, entrevistats, seccions que val la pena de conèixer, reconèixer, descobrir o deixar-se fascinar per tot el que el coneixement ens pot aportar, que és molt. Nosaltres tornarem aquesta propera nit per seguir-vos refrescant amb el millor de la temporada. Farem uns còctels especials durant l'estiu de 1 a 6 de la matinada. Que vagi molt bé, que tingueu un dia fantàstic. Adéu-siau.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Bon dia, ja som aquí. S'acaba l'estiu, senyora, senyor. Bé, l'estiu no, perquè la tardor astronòmica no donarà inici fins al dia 23 de setembre. Ni el 21 ni el 22. El 23 serà l'equinoxi de tardor. És el càlcul que fa l'Observatori Astronòmic Nacional i l'Institut Geogràfic Nacional.
0: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí, en bones mans, amb Robert Calvo.
1: Hi ha persones que fins aquell dia no volen sentir pas a parlar de la tardor perquè els hi va part de la salut en tot plegat.
2: Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve.
1: Amb l'arribada de la tardor, moltes persones experimenten canvis a l'estat d'ànim. Les temperatures més baixes, els dies més curts i la menor quantitat de llum solar semblen influir en com ens sentim. Tot i que el canvi estacional pot ser només una lleu alteració per a algunes persones, per a altres pot desencadenar sensacions de tristor o d'esgotament. Deia jo que la tardor astronòmica començarà el dia 23 de setembre, però abans, el dia 1, començarà la tardor climatològica, que és la que en realitat serveix per fer les anàlisis dels experts en la matèria, no? Entre ells els meteoròlegs i les meteoròlogues. Però mirin, encara ens queden 48 hores per gaudir de l'estiu climatològic i per ser molt feliços, o per fer el que puguem. Dels inconvenients que pot portar la tardor ja tindrem temps de parlar-ne les properes setmanes, que seran de canvi per a moltes persones. Per nosaltres potser també. Però això ja els ho aniré explicant en aquest programa d'avui diumenge, que servirà per fer l'últim viatge en el temps d'aquest estiu. Aquest estiu que ens hem estat movent per la temporada en curs, la que avui acaba, per recordar-ne els grans moments.

Tot plegat ho fem amb aquesta màquina del temps que ens hem comprat ara fa unes setmanes. Però ara li toca descansar fins l'estiu que ve, perquè demà començarà la nova temporada de ràdio i tot serà flamant i nou. Aquesta casa presentarà demà totes les novetats per als propers 12 mesos d'aquesta ràdio, que té la informació i l'actualitat com a pal de paller i que tot això es completa amb l'entreteniment, la divulgació i l'acompanyament. De moment, tot això ho farem en les properes dues hores de ràdio, en les quals recordarem el que per mi és el millor programa que hem fet aquesta temporada. Per la catarsi col·lectiva que va suposar pel planter de col·laboradors i de col·laboradores, i per a mi també, i sobretot perquè vam aprendre moltes coses sobre el nostre cervell, sobre el nostre sistema neuronal i també sobre la resposta de la pell, del material sensible del nostre cos, quan escolta una cançó. Yesterday, de The Beatles, és la cançó més versionada de tots els temps. L'original va ser gravada el 1965 per al cinquè àlbum d'estudi de la banda de Liverpool. És obra de Paul McCartney, que un bon dia va somiar amb la seva melodia. Fixin-se, va

0: somiar amb una melodia. Era un matí de la tardor del 1963 i es va despertar a la casa familiar de la seva xicota, l'actriu Jane Asher. Ell mateix ho relata com una cosa molt estranya. A l'obrir els ulls, va saltar ràpidament del llit i va baixar fins al piano de la sala de música on va tocar aquesta melodia.
1: Per alguna raó, aquesta melodia va continuar girant al meu cap, així que vaig anar cap al piano per bloquejar-ne alguns acords. Un parell de mesos més tard, li vaig posar algunes paraules i es va titular
0: Yesterday. Yesterday. Ell temia que estigués plagiant alguna composició i va començar a tocar-la a tort i a dret, però tothom li va dir el mateix. Mai. Mai no havien escoltat aquella melodia. Una melodia que des de llavors ha acompanyat les vides de milers de milions de persones a tot el món.
2: A Onda Cero Catalunya comença En bones mans, amb Robert Calvo.
0: Hi ha gent que somia amb cançons. Paul McCartney no és l'únic. Em consta un cas proper d'una dona que també fa música i que li ha passat el mateix. Se n'adona vostè del poder que té la música? Pot aparèixer fins i tot mentre dormim, en somnis. I és que els asseguro que té un gran poder sobre el nostre organisme. Estic segur que cadascuna de les persones que m'escolta aquesta hora, més d'una vegada, més de dues, més de 100, més de 1.000, infinites vegades, ha tingut una experiència sensorial amb les notes d'una cançó. És el poder que allò intangible, allò que va per l'aire, té sobre les nostres emocions. Una sola nota, pot fer-nos saltar una llàgrima, pot fer-nos somriure, pot fer-nos volar. Però no només això, no només això. Aquest poderós art estableix un diàleg amb el nostre cervell que és capaç gairebé de fer miracles. En realitat, els fa. Com passa en aquelles persones que pateixen Alzheimer i que, amb els anys, ho obliden tot. Perden la memòria de qui han estat, els seus familiars passen a ser complets desconeguts, viuen a una ciutat o a un poble que no saben ni com es diu, però són capaces de cantar des del principi fins al final les cançons de la seva vida. És l'extraordinari poder de la música sobre el nostre sistema neurològic. La música, senyores i senyors, és terapèutica. És un complement medicinal capaç d'aconseguir allò que semblava impossible. La mitigació del dolor, dels símptomes d'una malaltia concreta i fins i tot, en alguns casos, pot portar a la curació. I si no s'ho creuen, quedin-se aquí, que avui els ho demostrarem. Li dedicarem les dues hores de programa a la música.

Avui farem un programa molt especial, els ho prometo. Fa molt temps que hi treballem i esperem que ens surti rodó i que de debò els emocioni. Però a banda d'acompanyar, d'abraçar i d'emocionar a través de les cançons de la nostra vida, també aportarem, com sempre, dades, informació. Farem divulgació de la mà d'una neurocientífica, la doctora en neurociències i directora del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Burgos, Manuela del Caño, que ens ajudarà a ser conscients del poder que té la música sobre el nostre cervell i el sistema neurològic. I quin efecte té la música sobre les nostres emocions? Doncs ens ho descobrirà Guillermo Giner, que lidera la Fundació Músicos por la Salud i que acompanya les persones que estan hospitalitzades o en centres sociosanitaris. Els prometo emocions fortes amb les històries que explicarem de la mà de persones que fan música i que han viscut canvis importantíssims a la seva salut. Tot plegat sense oblidar-nos del pal de paller d'aquest programa, que són els col·laboradors i les col·laboradores que avui ens portaran molta música. Moltíssima. Cadascú ens posarà aquí a l'antena aquella que ha marcat la seva vida. És clar que res d'això tindria sentit sense el seu concurs a l'altra banda de la ràdio, que cada dia també posa música a la vida. Quedin-se, per tant, aquí, que hi serem fins les 8.

Això és En Bones Mans, un programa que s'emet a totes les emissores d'Onda Cero a Catalunya i també a la nostra app i al nostre web ondacero.es/Catalunya en directe i en podcast. I de moment, el que hem de fer és omplir l'estómac.

0: Montserrat Pombo García, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
0: A l'estómac omplim amb ella, amb la Montse Pombo, que ens porta aquí un esmorzar cada setmana. Ja saben que n'alterna un de dolç i un de salat, i que cada diumenge tenim aquí una versió diferent de l'esmorzar que ella fa a casa seva, després els posa en pràctica i fins i tot ens els porta a la ràdio. Uh-huh. Avui estem iniciant un programa que estic segur que ens emocionarà molt a totes i a tots. Jo ja estic emocionat només d'haver-lo preparat i ha estat un camí meravellós. I que tu siguis la primera veu del programa és encara més estupendo. La Montse fa dies que em diu: és tan xulo el diumenge, és tan xulo el del diumenge. Per què?
1: Bueno, primer de tot, espero que us agradi el que he preparat. Normalment venim fent els esmorzars, però avui porto unes postres.
0: Ah, postres de músic. No m'ho puc creure. Ah, bravo! Postres de músic! Mm-hmm. Que pot ser un esmorzar de músic, perquè porta coses que són adequades per aquesta hora del dia.
1: Això mateix.
0: A veure, el postres de... Perquè això no es porta, el postres de músic, ja. Quin restaurant té postres de músic?
1: Doncs n'hi ha uns quants, eh?
0: Sí?
1: Que n'hi... Sí, que té la seva carta a les postres, el músico, ho té.
0: Doncs jo fa temps que no em veig enlloc. M'agradaria veure'n. Va, expliquem a l'audiència per què es diuen postres de músic o per què porten certs ingredients.
1: Vale, doncs si em permets, Robert, fem una miqueta d'història, vale, d'aquest postre tradicional de Catalunya que té origen molt popular i molt lligat a la vida dels músics d'abans. Es diu que a les festes del segle XVIII els músics passaven moltes hores tocant i necessitaven aliments fàcils de transportar i que es poguessin menjar ràpidament. Per això acostumaven a portar fruits secs a les butxaques per anar picant entre actuacions.
0: Clar, i a més tenen una energia estupenda, els fruits secs. Són un greix saludable, ens donen energia, anem de menjar cada dia.
1: Llavors, amb el temps, es van consolidar com a postre tradicional de sobretaula i avui dia forma part de la nostra gastronomia.
0: És que és un postre d'aquí.
1: Sí, són d'aquí, de Catalunya.
0: Com la crema catalana, que també és d'aquí.
1: Correcte. Els ingredients són molt simples. Si són fruits secs, poden ser ametlles, avellanes, nous, pinyons, panses i, en alguns casos, algunes figues seques o orellanes. Tots ells són fruits secs que aporten molta energia i que representen molt bé aquesta idea de menjar pausat però nutritiu.
0: Sí, jo és un postre que associo molt, no sé per què, a la tardor. Perquè no porta res de tardor, és de tot l'any el que porta. Però associo el postre de músic a un moment de l'any, que és com un postre de temporada, que és la tardor, l'hivern...
1: Jo l'associo més al Nadal.
0: Aquella època, de novembre, desembre...
1: Sí, amb el temps de Nadal. La seva presentació és molt senzilla. Es serveixen en un plat o en una safata amb els diferents fruits secs separats perquè puguin apreciar les textures, els colors... I al centre s'hi col·loca una petita copa de moscatell o de vi dolç...
0: Aquesta és la part que...
1: Que acompanya perfectament aquest moment de sobretaula.
0: Clar, aquesta és la part, diguéssim, menys saludable d'aquest esmorzar, perquè no deixa de ser una cosa molt interessant, perquè, clar, si et fots tots aquells fruits secs un darrere l'altre, alguna cosa hauràs de beure per fer-los baixar.
1: Clar. A veure, no és un postre sofisticat ni elaborat, és un postre senzill, com els moments que solem viure mentre sona la música en una bona sobretaula.
0: Ai, que bé! O que acabes cantant en aquella sobretaula. A tu t'ha passat això?
1: La veritat que no.
0: No acabes el dia de Nadal cantant Nadales?
1: No, la veritat és que no.
0: I això que la teva la teva ascendència és andalusa, i per algun costat, algun cantó, haurà sortit el Nadal a Andalusia, no?
1: Ja, però no ha sortit
0: cantes,
1: mai.
0: Eh?
1: No.
0: Tu toques més la simbomba, potser, per la Nadal. En fi, la Montse, que és meravellosa i que ja té un club de fans en aquest programa, he de dir que ja té, fins i tot té president del club de fans, és la primera dona que passa per aquesta pregunta, que al principi jo vaig dir als col·laboradors: si és molt fàcil, si és molt fàcil. I com han avançat els dies, tal com han avançat els dies, he dit: és superdifícil, perquè, clar, a la vida no tenim només una cançó, en tenim unes quantes, però sí que és veritat que en algunes persones hi ha una cançó que és aquella cançó de la seva vida. Si li pregunto a la Montse Pombo quina és la cançó de la seva

0: teva vida, què em dirà?
1: Doncs mira, abans de respondre, et dic que el grup que m'ha marcat la meva vida ha estat, sens dubte, l'último de la fila.
0: Home.
1: O sigui, el número 1.
0: Jo t'he de dir una cosa, els puc explicar a l'audiència la teva passió per l'último de la fila?
1: Sí.
0: Aquí hem tingut l'oportunitat, en un parell d'ocasions, que hem tingut entrades de l'último de la fila, de Manolo García. I no es poden imaginar la il·lusió amb la qual ha viscut la Montse, que a mi em van donar unes entrades per anar a veure Manolo García a un concert, i vaig dir, no hi aniré jo. I les hi vaig regalar a la Montse, perquè sé que ella ho vibraria moltíssim.
1: Molt.
0: I només d'escoltar la crònica que em va fer posterior, anterior, durant el concert, sí, ja valia la pena haver regalat aquestes entrades. Per
1: tant,
0: regalar música és un plaer enorme.
1: Sí.
0: Pel que la
1: I un regal gaudir, molt maco, la veritat.
0: Clar, el que la gaudeix, ho gaudeix molt. I el que no hi va al concert i ha regalat aquelles entrades, encara ho gaudeix més.
1: Però, deixant de banda l'último de la fila, una de les cançons que més...
0: Cuando tomas las mañanas se llenan de canciones tristes.
1: Una de les cançons que ha marcat la meva vida ha estat un altre grup que també vaig ser molt fan, que era The Cranberries, i la cançó era Zombie.
0: Ah, doncs escoltem-la.

0: Que forts que comença amb el matí, no, Montse? Mm-hmm. I per què et va marcar aquesta cançó, tu?
1: Doncs mira, un dia estava a casa meva, la vaig escoltar per primera vegada, em va impactar molt. Vaig comprar-me el disc, primer que van treure, vaig comprar-me tots els discos que van treure, sí. Vaig anar a tots els concerts que van fer aquí a Barcelona. Un dels concerts, la Dolores O'Riordan, va sortir del mig de l'escenari amb el cabell curt, ros, i jo vaig dir, jo quiero ser com ella, i vaig anar a la perruqueria, em vaig tallar el cabell, em vaig passar la moto amb el cabell llarg que jo sempre porto, em vaig posar el cabell ros, igual que ella.
0: I anem rapada així amb el cabell
1: ros? Sí, rapada, com ella.
0: Que fort, hi ha fotos d'això, me les podràs ensenyar un dia?
1: No.
0: No me les vol ensenyar. No. En fi, sigui com sigui, fixin-se quin poder té la música, fins on arriba el poder de la música, que no només emociona, commou, marca, sinó que fa que l'oient d'aquell cantant, el que gaudeix la música d'aquell cantant, vol ser com ell, o com ella en aquest cas, i rapar-se el cabell, tenyir-se el cabell, rapar-se el cabell, i fer una mica d'ella, no?
1: És més, vull fer un altre punt, que fa molt de temps vaig escoltar en un programa de ràdio una cançó que va cantar la Dolores O'Riordan amb el Luciano Pavarotti.
0: Ah, sí?
1: Sí, en un concert que li van fer al papa Juan Pablo II.
0: Te quiere todo el mundo.
1: Te quiere todo el mundo. I va ser un Ave Maria preciós.
0: Ah, sí? La Dolores va cantar un Ave Maria?
1: Preciós. I jo vaig dir, si algun dia em caso, amb aquesta cançó entro. I em vaig casar, i a l'església vaig entrar amb una cançó de Dolores O'Riordan de l'Ave Maria.
0: Escolta'm, però mira, això té també una cosa molt interessant sobre els cantants, que a vegades la gent sol dir, és que tal cantant no m'agrada, la seva música no m'agrada. Dius, quina és la seva música? Ho dic perquè d'aquesta cantant, Dolores O'Riordan, va cantant l'Ave Maria amb Luciano Pavarotti, que és líric. Uh-huh. Per exemple, Lady Gaga, que cantava allò de Bad Romance i tot això, i Paparazzi, va acabar cantant swing en un piano, vull dir que, i cantava molt millor que no pas fent aquelles cançons que fa, que són meravelloses també. Uh-huh. Hi ha molts cantants que et sorprenen. Oi, això! Tenim un tècnic meravellós. Se li estan posant la pell.

0: la Montse Pombo va entrar així al seu casament. Això és meravellós. Perquè, a més, és el... El poder de la música també és que ens acompanya en moments de la vida, no només ens explica la nostra història com a éssers humans, com a persones, sinó que tu dius, en aquell moment de la meva vida, què... Està plorant la Montse, tot això? En aquell moment de la meva vida, què posaria? Què posaria? Per exemple, si a mi em diguessin, demà has d'anar a una entrevista de feina... No, no és el cas. Demà has d'anar a una entrevista de feina i demanen que quan entris a la sala posis una cançó. Quina poses? Això és interessant, no? Mm-hmm. Doncs ella va tenir clar, està plorant la Montse, per tant, mirin el que fa la música. Mm-hmm. És meravellós, això. El poder de la música és impressionant. Sentir unes notes musicals i posar-se a plorar. A mi em passa amb una cançó que té un poder que és inexplicable i com que no puc parlar amb el seu creador, No sé, hauré de parlar amb un expert, amb un neurocientífic. Mira, en tindrem després una aquí. Però Barcelona, de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, jo sento la primera campana, la primera, i ja ploro. Yeah. La primera. Uh-huh. En fi, Montse, és meravellós que t'hagi passat això en directe.
1: Doncs sí.
0: És molt maco, molt maco. Gràcies per regalar-nos aquest moment d'emoció.
1: De res.
0: Segur que està tot Catalunya emocionat amb tu.
1: Sí, emocionada sí, sí. Estic jo.
0: Molt bé. Montse, gràcies per regalar-nos la teva música de la teva vida, per explicar-nos la teva vida, la teva intimitat, i fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve. Adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: A veure qui és el guapo ara que segueix amb tota aquesta emoció al damunt a fer un programa de ràdio que... Aquesta només és la primera de les emocions. Bon dia! Good morning, good morning. Been up the whole night through. Good morning, good morning to you. Mira, Montse, aquesta és la Lady Gaga.

0: cançó és conegudíssima per tothom.
1: I és una cançó que es va avançar al que vindria després, que és que no tenim diners molts de nosaltres per sortir a l'estiu i ens hem de muntar el nostre pis.
0: Absolutament. És una cançó que és això, irònica, sobre la impossibilitat de viatjar.
1: Sí,
0: diu, jo me la monto a la banyera, Hawaii, Bombay.
1: És veritat.
0: Sobretot Hawaii. Estem, diguéssim, a la zona del Pacífic, no, ara?
1: Vull dir, sí, ja, gràcies. Hawaii sempre té, sobretot per les pel·lícules americanes, ens arriba una imatge molt idíl·lica de Hawaii.
0: Hawaii 5-0, me'n recordo jo la sèrie.
1: Té platges boniques, però diríem que no són platges caribenyes, són platges per fer surf, amb fortes onades, amb vent... És a dir, són unes illes molt boniques a nivell paisatgístic, però no serien unes illes amb unes platges que diguessis, ai, per banyar-se... No, si t'agrada el surf, sí, o els esports aquàtics, no?
0: Si vols anar de viatge, sempre has de buscar... ara és més modern, això d'Airbnb, aquestes coses.
1: Sí.
0: Però normalment, què hem buscat?
1: O un hotel, no?
0: Un hotel a...
1: Califòrnia, com digui.

0: i m'encanta perquè fa unes setmanes vam tenir aquí un californià a la ràdio i li vaig dir, sí, escolta'm, tinc de viatge pendent al món anar a Califòrnia, però m'agradaria veure diverses coses, a part de San Francisco i Los Angeles.
1: Doncs una de les coses que a mi em va fer més il·lusió quan vaig visitar Califòrnia era el fet de fer parada a la nit, que vas de camí per aquelles carreteres eternes, fer parada en algun hotel, motel
0: de carretera.
1: Motel de carretera, no? Perquè et poses aquesta cançó i et transporta, no?, aquella imatge que tenim tots una mica idealitzada, no?, del que és Califòrnia i aquest estiu etern que diuen que viuen, no?
0: Doncs sí, allà sempre fa bon temps, sempre hi ha una temperatura gairebé tropical, però encara l'Alícia aquest any, ens ho ha explicat aquí a les bones mans, li va tocar un premi fa uns mesos, un viatge.
1: Ah, bueno, ja m'han confirmat que visitaré...
0: A veure, notícia.
1: Aquesta és notícia. Visitaré una zona... Normalment els espanyols, quan reservem viatges a aquesta destinació, fem lo clàssic, que és la Riviera Maya, o si no, com a molt, pues fem Playa del Carmen...
0: Te'n vas a Mèxico?
1: Me voy a Mèxico.
0: Mèxico! Però ja hi vas estar l'any passat, a Mèxico.
1: Sí, però és que Mèxic és tan bonic, tan enorme. Com una mirada
0: chansonora. Ai, sí.
1: Aquestes cançons del Luis Miguel, perquè aquest és l'Olímpic Missal.
0: Sí, sí.
1: És Luis Miguel, no? Aquesta cançó és com molt icònica per la gent de Mèxic, i si estàs amb mexicans, se la posen molt a les festes, als casaments, a les celebracions. Mira. México en la piel, no?

0: recomanar-ne una altra.
1: Si algú ha anat a Mèxic, que es posi aquesta cançó, que li tornaran la memòria, no?
0: Sí, sí.
1: Podem aprofitar i pujar una mica, agafar un avió que en una estona ens hi posem en una altra gran ciutat que ha estat somiada per molta gent, alguns que han estalviat anys per poder fer realitat aquest somni, sí. I que ara el tenim molt més a l'abast perquè Barcelona està molt ben comunicada amb aquesta gran metròpoli que és la ciutat de les ciutats. Ai,
0: New York, New York. La veritat és que aquest és un dels viatges de la meva vida. No n'he fet gaire així d'internacionals, però el meu somni era anar a Nova York un cop a la vida. No sé si tornaré, però fa 10 anys, ara farà 10 anys, al novembre, hi vaig anar amb en José Agustín Gómez. Vam coincidir allà el dia que Donald Trump va guanyar les eleccions per primera vegada.
1: Imagina't. Quin
0: dia. I vam estar allà, va ser meravellós. Va ser una setmana estupenda a la ciutat que mai no dorm. No!

0: És una cançó aquesta que també ens posa la pell de gallina, tot i que l'hem sentida moltes vegades, però ens transporta, no? Ens ajuda a viatjar. Però aquesta que anirem ara, aquesta és molt especial. Hi ha una cançó que jo, si la poses, jo ja estic allà. I és aquesta, mira. Moro de ganes de tornar al Brasil.
1: Això és Garota d'Ipanema, que en aquest cas és una de les cançons més versionades de la història.
0: Sí.
1: Per exemple, té una versió Frank Sinatra.
0: Sí.
1: Però aquests són, jo crec que, dos emblemes del Brasil. Són Caetano Veloso i Roberto Carlos, que per això em dic jo Roberto Carlos.
0: És veritat.
1: Per aquest home que canta això.
0: T'ho imagina't ser-hi per allà per alguna cafeteria, bueno, algun talet, alguna terrasseta per allà per Ipanema, fent una copeta amb bossa nova en directe. Això ho he viscut jo, i jo pensava que tocava el cel, saps?

0: No em diguin que això no sona París.
1: Que, tu saps que jo tinc debilitat per dos accents. Un és el francès, i l'altre és el brasiler.
0: Oh.
1: I em diuen quatre coses en francès i en brasiler.
0: Et guanyen.
1: Ja m'han guanyat.
0: De París. Escolta'm, sí. Venim a Espanya?
1: Hi ha molta gent que fa escapadetes de cap de setmana a Madrid.
0: Van a veure musicals a Madrid.
1: I tant, per exemple, no? Per tant, seria...

0: Madrid. Una cita meravellosa, de dir Madrid. A mi, vaja, m'han tractat sempre meravellosament.
1: Sí.
0: A més, és que saps què passa de Madrid? Que jo, tothom que conec de Madrid, saps el millor de tot?
1: Què?
0: Que no és de Madrid.
1: Que no és de Madrid, és veritat.
0: Tots els meus amics que tinc a Madrid, cap és de Madrid.
1: És que és veritat.
2: Que me dejo la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid.
0: És una ciutat que a mi m'emociona perquè, al final, és la capital de l'estat i és lloc on hi ha tot el poder, però també té moltes coses interessants de la cosa del poble.

0: que provoca això.
1: Però escolta'm una cosa, Robert, per què aquesta cançó continuem plorant i emocionant-nos sempre tots igual? És una passada cançó. Ai, que maco! Escolta, i ara
0: això és la música.
1: És la música, que té un poder enorme. I a més, Robert, ara hem d'afegir un altre record que hem tingut la gent de la nostra generació, els que aquest 2026 estem vius,
0: sí,
1: perquè podem afegir el record de les Olimpíades, a més, el record de la inauguració de la Sagrada Família.
0: És que és meravellós.
1: Jo vaig pensar en el meu iaio, amb amics que han mort, amb familiars que ja no hi són, i dic... Tota aquesta gent que no ha pogut veure la Sagrada Família platòrica. Oh.
0: Moltes gràcies per fer la màgia a la ràdio.
1: Ara acabem i fem una abraçada, eh?
0: Sí, sisplau. Gràcies per emocionar-me així, per portar-me aquesta cançó al final. Visca Barcelona!
1: Visca! Visca!

0: Bueno, pues espero que os haya gustado la postal sonora de mi vida. Os dejo con Serrat.
1: Nos ha encantado, Belén. Ha sido una maravilla. Gràcies per acabar amb Joan Manuel Serrat.
2: A conseqüència d'una osada pirueta que l'intèrprete salvó con frialdad.
1: Em diguin que no és meravellosa la Belén filant la seva vida amb les cançons que l'han marcat. Això és el relat d'una vida, les cançons d'una vida. Seguim-la amb bones mans.
3: A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Robert Calvo.
4: I avui estem amb la màquina del temps, movent-nos al programa que vam fer el 21 de juny. Aquell dia que vam dedicar al Dia Europeu de la Música, que vam decidir parlar dels efectes de la música sobre el nostre cervell, sobre el nostre cos, sobre la nostra pell, sobre les nostres emocions. Ja hem escoltat algunes de les coses rellevants que volíem plasmar aquí al programa, però és que en venen moltes més. En aquesta hora que està per començar, i que recordarem coses d'aquell dia, tindrem...

0: a Manuela del Caño, que és una persona que fa música i neurociència i que ens explicarà de quina manera el cervell s'activa amb segons quins ritmes, amb segons quin tipus de música. Però no només ella, perquè escoltarem una dona que és coneguda d'aquesta casa, diguem-ho així, i també moltes coses més, perquè tenim aquí els col·laboradors habituals d'En Bones Mans, que se sumen a aquest Dia de la Música, que vam celebrar aquí fa un parell de mesos, i que avui recuperem en aquest En Bones Mans especial final de temporada 2025-2026. Això és Onda Cero Catalunya, es diu En Bones Mans aquest programa, si s'incorpora ara sigui benvingut i benvinguda, i els recordo que es pot escoltar aquest programa en directe a totes les emissores d'Onda Cero Catalunya i també al nostre web ondacero.es/Catalunya i a la nostra app en directe i en podcast.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
0: Així, amb aquestes emocions hem arribat a les 7 del matí. Fa una hora, aproximadament, els he explicat que Yesterday, de The Beatles, és la cançó més versionada de tots els temps. Encara que va frec a frec amb Summertime. Summertime? Saben quin és? Summertime, and the living is easy. Temps d'estiu. La vida és fàcil, diu. Bé, potser no per tothom és fàcil. Hi haurà persones aquest estiu que, pel motiu que sigui, no ho estaran passant bé. Potser estaran hospitalitzades, potser no es podran moure de casa per un problema físic, o potser no sabran ni tan sols que ha arribat l'estiu. En fi, per a totes les persones que tenen algun problema, el que sigui, per petit que sigui, sàpiguen que les dones i els homes que fem aquest programa procurarem fer la millor ràdio per curar les ales trencades.
2: Chiquitita, tell me what's wrong.
1: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí,
2: you're enchained by your own sorrow.
1: Informació i divulgació de la salut.
2: In your eyes, there is no hope for tomorrow.
1: Amb Robert Calvo.
0: I ara hi ha algú seguint. How I hate you, see you like this. No? O no quisiera verte así. Això que escolten és Chiquitita. I és obra de Björn Ulvaeus i Benny Andersson, els dos integrants masculins de la històrica formació sueca ABBA, que completaven Frida Lyngstad i Agneta Falskog.

0: Aquest tema és un dels majors èxits del grup, però el més important és que ha fet història per ser una cançó solidària. Els autors la van concebre com una balada per consolar un ésser estimat que estava trist i que estava passant per un mal moment. Però es va acabar convertint en un himne benèfic perquè la banda va donar tots els seus drets d'autor a UNICEF de manera perpètua. El grup musical i aquesta organització no governamental van prendre una històrica decisió i des de llavors, des del 9 de gener del 1979, la cançó segueix generant milions per finançar programes de protecció infantil. La versió en espanyol del tema, recorden allò de Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Aquesta versió va suposar un èxit tan massiu que va acabar d'impulsar-la com a tema que ha fet història. Aquest regal d'Ava segueix transformant la vida de la infància de molts països 45 anys després d'aquella decisió. Ho veuen com sí que tenia raó jo quan a l'inici els deia que la música té un poder transformador? A dia d'avui, Chiquitita segueix suposant una quantitat molt important de diners a Guatemala, on els drets d'autor de la cançó cobreixen els salaris i la capacitació d'equips, de psicòlegs i de treballadors socials de diferents regions que lluiten contra l'abús envers les nenes. Una d'elles, una d'aquestes psicòlogues, és l'Andrea Beatriz Calisto. I ho explica així.
1: Mi trabajo no debería de existir. El abuso sexual no debe existir. Lamentablemente, en las regiones en las que nosotras trabajamos, el machismo y el patriarcado está muy marcado. Esto limita...

0: los accesos en algunos momentos a las comunidades. Cuando nosotros nos dirigimos al hogar vemos desesperanza, hay mucho aislamiento y no queremos esto para ellas.
1: Només el 2023, UNICEF va poder fer servir aquests diners per oferir assistència a 1.000 supervivents d'abusos en àrees remotes i va oferir tractament i suport preventiu a més de 10.000 nenes en aquell país, a Guatemala. Gràcies al finançament especial d'ABBA, a través d'aquesta icònica cançó, Chiquitita, UNICEF ha pogut portar a terme aquests programes que permeten fer tallers a les zones més vulnerables del país, on la violència i l'assetjament són amenaces quotidianes. Chiquitita no és només una cançó. És un himne d'esperança que es tradueix en accions concretes. Amb aquests recursos, UNICEF detecta casos aviat, ofereix suport integral a víctimes i a les seves famílies i les protegeix socialment. Així doncs, sàpiga vostè, sí, vostè que m'escolta, que cada vegada que es reprodueix aquesta cançó en qualsevol de les plataformes que ho pugui fer, està contribuint al bé comú.

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: Un programa que avui vol fer un viatge en el temps, per descobrir l'origen de tot això que estem explicant, l'origen de la música. Volen venir amb nosaltres a aquest viatge?

0: Jo no m'hi embarco sol en aquesta aventura per descobrir l'origen de la música. M'hi acompanyarà una dona que ja ha aparegut aquí en algunes ocasions aquesta temporada, que l'audiència d'aquest programa ja deu conèixer o els deu sonar. És qui millor ens explica l'origen de tantes i tantes coses. Moltes d'elles, la gran majoria, tenen el seu punt de partida a Grècia. I la música, també. Una vegada més, he tibat de l'experta, de la professora de llatí, grec i cultura clàssica, Montserrat Nadal Ardanuy. Montse, bon dia.
1: Bon dia, Robert. S'està acabant la temporada i per aquest últim programa has triat un tema molt bonic, les cançons de la nostra vida. Costa, trobar una cançó que exemplifiqui tota la nostra vida. És que és pràcticament impossible.
0: Ja,
1: sí. A veure, com comprendràs, el meu tema és Grècia.
0: Clar.
1: I la cançó més antiga escrita, almenys a Occident, és una cançó que trobem inscrita en una pedra de marbre, en una estela funerària en forma de columna, que es troba a prop de la ciutat d'Efes, a l'actual Turquia.
0: Uh-huh.
1: Quina casualitat que la persona que dedica aquesta cançó a la seva dona morta, quina casualitat, deia que la seva dona es digui Euterpe, que és la musa de la música.
0: Ah.
1: No sé jo si pensar que és una casualitat o que és fruit d'una intencionalitat.
0: Home, els grecs no deixaven res a la casualitat, tot tenia un perquè, tot tenia una explicació. Per tant, trobem l'inici de la música allà, a la Grècia antiga, al bressol de la civilització, oi, Montse?
1: L'epitafi diu: «Soc una imatge de pedra, Seikilos em va posar aquí, on estic per sempre, senyal de l'etern record».

0: cançó comença dient: aprofita el dia mentre visquis llueix, no temis res, que la vida dura poc i el temps reclama el seu final. Què et sembla? Maco, eh?
1: Sí, sí.
0: Que precisament li dediquin una cançó a una persona que s'ha mort parlant d'aprofitar la vida.
1: El carpe diem, que n'hem parlat aquí en tantes ocasions. Escoltem aquesta primera cançó, podríem dir, de la història.

0: Aquesta és la traducció en so d'aquesta inscripció que ens deia ara la Montse. I, evidentment, sona a Grècia, a l'antiga Grècia. Montse, jo et faré la pregunta que aniré fent al llarg del programa a totes les persones que passin per aquí, que és, quina és la cançó de la teva vida? No serà el triqui-triqui del Demi Russos?
1: Doncs mira, no, res de triqui-triqui. He triat una cançó d'Adele, que és Chasing Pavements.
0: Ah, m'encanta Adele.

0: Bé, doncs ens quedem amb aquest Chasing Pavements d'Adele, que és la cançó preferida de la Montse Nadal Ardanuy, a la que dono les gràcies per estar aquí una vegada més en bones mans per parlar-nos de l'origen de les coses que ens envolten.
1: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.

0: Avui estem venerant la música en aquest programa. Estem fent un viatge per les cançons de la nostra vida, que algunes són molt importants a la història. Bé, el cas és que de música se'n fa des que l'home és home. La percussió és música, no? Bé, no sé si els nostres avantpassats, els neandertals, els denisovans o el primer Homo sapiens de fa ara uns 350.000 anys ja cantaven alguna cosa, no ho sé. El cas és que tots els individus que al llarg de la història de la humanitat han fet música són superiors a la resta. No dic jo, eh? No, no, ho diu la ciència. Manuela del Caño, què tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Manuela del Caño es una mujer que ahora les presentaré, que tiene mucho que ver con la música y con la ciencia también. Y es una mujer a la que tengo muchas preguntas por hacerle y que voy a necesitar tres programas con ella. Pero bueno, vamos a intentar resumirlo todo, porque hay cosas muy importantes que contar en este día en el que recordamos la importancia de la música.

0: el alma, el espíritu y el cerebro. Manuela del Caño, muchas gracias por haber estado aquí, gracias por contarnos cosas tan, tan interesantes, y vamos, esta charla no se queda aquí, ¿eh? Yo quiero una segunda parte.
1: Perfecto, pues gracias a ti por darle espacio a la música y a la neurociencia, y por supuesto, encantada de seguir hablando contigo cuando quieras.
2: A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Robert Calvo.
0: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Pitu Sitges, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, molt alegres que estigues aquí una setmana més, en aquest dia tan especial per aquest programa, que estem fent això que és espaterrant avui, amb tanta música, amb tantes cançons, que estan construint una història que al final aneu teixint avui aquí a tots els col·laboradors i col·laboradores. En Pitu, vaja, una altra cosa, no, però música n'escolta tot el dia al gimnàs, oi?
3: Tot el dia i de tota mena, i de tota lletra i de tota melodia.
0: Bueno, a veure, boleros no.
3: Boleros també, ah, sí? Jo escolto de tot.
0: Sí, però vull dir, a l'hora de fer classe no poso
3: boleros. A l'hora de fer classe no, però potser a l'hora de sortir sí que em poso algun més relaxat, ah, algo diferent.
0: Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices.
3: Per exemple, no? Per exemple.
0: Doncs en Pitu Sitges, que ja ho sap l'audiència d'aquest programa i els que s'assumin avui aquest programa, gràcies, benvinguts. Doncs ell és entrenador, ell és, treballa en un centre esportiu, fa fitness, que es diu, i a més coordina tot un equip de persones, per tant, i porta més de 25 anys en el sector, per tant, una persona super, super qualificada. I avui li hem encarregat el mateix que la resta, que és que ens faci una secció de la seva temàtica, però molt musical. I, clar, en el gimnàs se sent molta música, com dèiem, però ell ens ha portat una selecció de les millors músiques per fer classe, i ens explicarà sobre aquestes músiques quina classe estem
3: correcte,
0: fent, no?
3: Correcte, correcte. Llavors, és superimportant el nivell de música. Pensa que tot el dia al gimnàs hi ha música, ja sigui per un fil musical que té el gimnàs o per al que portes tu als cascos, o sempre, sempre hi ha música, sempre. I és un motivador també a l'hora de fer l'exercici, no? Et dona energia, et dona ritme, et fa pensar coses que potser la música et transporta a un moment o a una persona en especial, no? I, per exemple, jo el que faig a les classes miro molt el tipus de lletra, no només la melodia i el ritme,
0: molt bé, això,
3: sinó la lletra de la cançó. És molt important, perquè a vegades hi ha molts monitors que es posen cançons en anglès que no saben el que diuen, i potser aquesta lletra...
0: Diu coses ostres, molt fortes.
3: Clar, i hi ha gent que sí que sap l'anglès, no? I llavors, jo miro molt, també, el missatge que dona la cançó dintre de la classe.
0: Veus que bé? I per què comencem, a veure?
3: Comencem per Body Pump.
0: Body vale? Pump,
3: que Body Pump.
0: Ara ens tornaràs a explicar de què va. Som-hi.
3: Sí.
0: Si vegessin ara mateix el que està passant a l'estudi, aquest és el poder de la música, entre molts altres, eh? El poder de la música és que en Pitu acaba de fer així amb el braç, se me pones el vello de punta.
3: Sí, és que sembla mentida, jo porto 25 anys donant classes, però quan li dono el play i sona una cançó com aquesta, és que em canvia tot.
0: Això és impressionant, eh?
3: Sí.
0: Vull dir, ja hem escoltat en la darrera hora moltes coses sobre la música, molt interessants totes, que ens ajuden a entendre també la reacció del nostre cervell i dels nostres sentits amb la música, què estimula, què no estimula, què estem treballant escoltant una música o una altra, però al final el millor de tot és que la música és emoció.
3: Sí.
0: No tota emociona, però la que emociona, la que t'arriba, al final l'art és això, t'ha d'arribar l'art, o t'arriba o no t'arriba. A vegades una persona va al Prado i diu, és que a mi les menines no me dicen nada.
3: Clar.
0: Saps què vull dir? I una altra persona es queda allà absorto con les menines. Però la música, a més jo crec que la música té aquest poder, no?, de que ha traspassat tota la història de la humanitat, perquè arriba tota la història de la humanitat en diferents formats, i a tots ens emociona en algun moment, no? Vull dir que és impressionant. Body Pump, què és el Body Pump?
3: Mira, el Body Pump, per començar, aquesta cançó, les cançons que posen a Body Pump són amb molta energia, perquè et donen molta motivació. De fet, perquè has d'aixecar pes. I al aixecar-te el pes, és a dir, tu quan aixeques pes, pots posar-te qualsevol música. Això cadascú es motiva amb el seu estil, no? Però en general, aquest tipus de melodia sí que et dona per... Ostres!
0: Lo voy a hacer porque
3: ¿no? I quan veus a la gent que comencen les primeres notes i ja comencen a moure la barra del pes i els veus contents, que dius, lo he hecho bien. Deixem a un costat el que és el Body Pump i anem al Body Balance.
0: Vale,
3: et sembla bé?
0: Ens expliques què és.

0: la música té aquest poder, no? El poder de teletransportar-te en un moment. Jo estava tancant els ulls per fer aquest
1: viatge. Què imagines quan has tancat els ulls? Què has imaginat?
0: A mi em passa una cosa que quan tanco els ulls no puc parlar. O sigui, no puc parlar aquí a la ràdio, perquè no sé on estic.

0: estaria a la vora del mar amb una tovallola o un pareo, sí? Fent posicions de ioga.
1: Ai, doncs que bé.
0: En una posta de sol.
1: Això que estem escoltant, per què s'utilitza? Per Body Balance, què és Body Balance?
0: Body Balance és una barreja entre ioga, tai chi i pilates, uh-huh. Vale? Que sí que hi ha moviments més suaus, no són tan ràpids ni tan forts com el body pump, no? És més postural, encara que treballes també una miqueta la força en segons quins tipus de tracks, per exemple, els guerreros. Però és com molt, molt relaxant. De fet, durant la classe, moltes vegades jo els demano que no em mirin, que tanquin els ulls i que m'escoltin.
1: Però ara, vostè que està escoltant la ràdio, no ha de tancar els ulls, perquè els acaba d'obrir fa una estona. Si els acaba d'obrir ara, és una mica tard, però no passa res. Mai no és tard. Si la ràdio és bona, vull dir. En Pitu ens ha portat avui a la seva classe del gimnàs, veus? La música ens ha teletransportat a aquella sala de fitness on ell treballa.
0: Que guai, eh? Ostres, sí, m'encanta.
1: El teletransportar-se de la música.
0: Sí.
1: Però, evidentment, com a totes les persones que estan passant avui per aquí, li vull preguntar si ell té una cançó de la seva vida.
0: Sí. Jo tinc una cançó, ostres, em fareu plorar, eh?
1: Per què?
0: Perquè sí, perquè és molt maca. Em fa recordar doncs, als meus pares, al meu germà quan anàvem junts a la casa dels caps de setmana, no?
1: Sí?
0: I és aquest tipus de música que jo segurament no escoltaria, però que els he escoltat als meus pares, no? I és com, ostres, sempre que l'escolto és com...
1: És aquesta cançó que estem escoltant. Escoltem-la.
0: No, esta no és. Esta.
1: Aquesta. Aquesta cançó es va llançar el 1983 per la banda alemanya Nena i es titula, Pitu, com es titula?
0: 99 Red Balloons. Balloons.
1: Que vol dir 99 globus vermells. Sí. És una cançó protesta sobre l'absurditat de la guerra, fixa't tu. Ara que hi ha 130 conflictes bèl·lics oberts al món, ho diu la Creu Roja, doncs és interessantíssim que portis aquesta cançó, perquè és una cançó que parla sobre l'absurditat de la guerra i la paranoia. I darrere d'aquesta melodia s'hi amaga una història fosca sobre un holocaust nuclear accidental que es va desencadenar per un grapat de globus inofensius. 99 globus vermells. Mira, la història diu que la idea va néixer el 82. Tu de quin any ets?
0: 84.
1: El 84, com jo. Doncs del 82, durant un concert dels Rolling Stones al Mur de Berlín, en acabar l'espectacle, la banda britànica va alliberar al cel centenars de globus vermells i el guitarrista de Nena, que estava allà, que el Carlo Carges, estava entre el públic i va preguntar-se què passaria si aquests globus creuessin el Mur de Berlín i entressin a la Unió Soviètica en plena Guerra Freda. I d'això va la cançó.
0: Oh, que bonica.

0: tant, missatge pacifista en aquest matí. La música també és això, sí. La música és missatge.
1: Sempre diuen, no? La música calma les fieres.
0: Sí, bueno, algunes no, fieres no les calmen. I algunes cançons no calmen les
1: fieres. Ja, també és veritat. Però
0: estimulen,
1: bueno.
0: Però les cançons, moltes d'elles, segurament la majoria, tenen un missatge, el que sigui. I aquest en té un de molt profund, que a més té un missatge pacifista, que ens ha portat avui aquí el Pitu, que és interessantíssim. Què passaria si els globus vermells que avui porta en Pitu, així com un nen petit... Mira, hi ha una escena de Mary Poppins Returns, del regreso de Mary Poppins, que és de l'any 2019, crec, la pel·lícula, que Angela Lansbury, abans de morir, fa una escena allà que dona globus. I ella diu, si tu ets un nen, el globus seguirà surant a l'aire i t'aixecarà i et portarà on tu vulguis. Però si no ets un nen, el globus caurà a terra.
1: Sí, totalment.
0: Per tant, fem que els globus s'aixequin.
1: Sempre.
0: Pitu, que vagi bé, fins la setmana.
1: Gràcies.
2: En bones mans, amb Robert Calvo.
0: Avui estem parlant de la música, aquí, a En bones mans. Perquè és el Dia Europeu de la Música. I parlem dels poders, o del poder terapèutic, d'aquest art. Que és així de meravellós.

0: Diran, qui és aquesta artista? Es diu Isabel Garcés. Isabel, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, encantat que estiguis aquí. La Isabel, fa un parell d'anys, va enviar una nadala a la ràdio per participar al concurs de nadales d'Onda Cero Catalunya i de cop i volta va guanyar aquell concurs de nadales. I des de llavors jo no li he volgut perdre la pista, perquè una veu com aquesta no s'ha de deixar perdre. I si fèiem un programa de salut dedicat a la música, vaig pensar, doncs mira, seria magnífic tenir una cantant al programa. A més, és una cantant que no sigui d'aquestes que fa grans concerts al Palau Sant Jordi de 20.000 persones, que els podria fer, sinó que faci una cosa més petita, però més nutritiva, jo crec. Isabel, la pregunta és, ras i curt, què és per tu la música?
1: Per mi és vida. Per mi és una... És quan estàs trist, cantes i la tristor se'n va.
0: És així. Sí, sí, sí, sí. És absolutament com diu la Isabel. A més, la tristor se'n va i se'n van moltes altres coses. Perquè aquí estem parlant avui del poder terapèutic de la música, que serveix per la part psicològica, però també serveix per la part física. I aquí és on entra la història de la Isabel, que mereix ser explicada. La podem explicar una miqueta, Isabel? Perquè ella tenia una afectació de respiratòria, no? I, diguéssim, que a partir de... un fet que va decidir fer, una passa que va decidir fer la seva vida, doncs allò li va canviar. La Isabel em va explicar que tenia pneumònies reiteratives, no? Repetitives a la seva vida.
1: Jo feia pneumònies atípiques, però al fi i al cap eren pneumònies que em requerien que prengués antibiòtic, requerien que em quedés a casa, i així es vaig estar uns quants anys. Uh-huh. I les pneumonies són una cosa molt sèria,
0: sí, sí, sí.
1: Que deixa cicatrius als pulmons i que, bueno, amb el temps poden deixar... cicatrius que et poden passar factura a mesura que vas fent anys. Jo vaig decidir en un moment donat fer classes de cant. Perquè em vaig adonar de que per mi, jo he arribat a la conclusió amb els anys de que cantar és com donar el pit a un nen. És
0: Ai,
1: una cosa
0: bo,
1: natural.
0: Això.
1: És una cosa natural, però no és trivial. Vol dir que t'ho han d'ensenyar, tothom cantem a la dutxa, cantem a qualsevol moment i ocasió, però cantar bé és una altra cosa.
0: Sí.
1: I llavors vaig començar a fer classes de cant. Uh-huh. Aquestes classes de cant el que tenen és que un bon professor com tinc jo...
0: Home, professor i guitarrista, perquè avui que parlem de la música, la música té moltes expressions, té la del cant, però té dels instruments, de tocar un instrument, com és aquest que estàvem escoltant de fons, aquesta guitarra, que és la del professor de l'Isabel, que es diu com?
1: Sí. Es diu Agustí Albrieu.
0: Agustí Albrieu. I el poden buscar vostès a les xarxes socials, que jo ja l'he buscat fa un temps.
1: Sí.
0: I és un guitarrista, aquest Mors, que tinc unes ganes d'un dia anar a cantar amb l'Isabel i l'Agustí, encara que sigui una estoneta.
1: Això ho tenim pendent, s'ha de fer sigui com sigui, eh?
0: Fixin-se, la història que acabem d'explicar a la ràdio. Gràcies... en part, jo voldria dir que en tot, però com que això no, jo no tinc la demostració científica, però crec que és bastant evident, el fet que l'Isabel decideix fer classes de cant, la qual cosa implica que tingui uns exercicis de respiració nous que no havia incorporat a la seva vida, que aprengui a respirar, que és molt important respirar, no allò que fa vostè ara mecànicament, que el manté en vida.
1: Sí.
0: Això no.
1: Sí.
0: Respirar és respirar conscientment i prendre l'aire i deixar-lo anar conscientment. La Isabel això ho sap fer perquè, si no, no cantaria com canta en aquest...

0: Ai, que maco que és això. Isabel, és magnífic el que t'ha passat. És una gran notícia. I vol dir que la música té poders curatius, terapèutics, en molts sentits, en la ment i en el cos.
1: Sí, sí. Sí, sí, ha sigut així, eh? Jo vaig començar a fer tot d'exercicis de vocalització...

0: I aquests exercicis de respiració, de tècnica vocal, el que m'han ajudat és a bueno, eixamplar el que és la respiració. I tot això el que ha redundat és que en els darrers 4 anys jo no he tornat a tenir ninguna pneumonia.
1: Te devuelvo la promesa de adorarme.
2: Ai, a sobre un bolerazo com aquest que canta moltes coses, Isabel? Des de Nadales a boleros. Mai aquí, en aquesta emissora, sobretot els que estàvem en aquell moment vivint aquell concurs de Nadales, no se'ns oblidarà allò de Nadal ha arribat a la ciutat. En fi, esperem que un dia l'Isabel pugui estar fent un concert en una sala important i considerable perquè la gent l'escolti, la ciutadania l'escolti i els hi pugui regalar el seu talent, que a més de tècnica té talent. Isabel, gràcies per estar avui aquest matí amb nosaltres, per posar una mica de música més aquest matí, i felicitats per aquesta passa que sense voler t'ha comportat una millora en la salut. Vull dir, ha estat meravellós. Visca la música.
0: I tant. Visca.
2: Adéu-siau, Isabel, que vagi bé.
0: Adéu, una abraçada.
3: En bones mans, informació i divulgació de la salut.
2: Quan arriba aquest moment del matí, rebem a l'estudi de la Bones Mans un home que és l'actor empedreït i també una mica macarra, músic a les nits, i a vegades es posa una mica castizo. Francisco Mario Toro Gutiérrez, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, Robert.
2: Dic tot això perquè avui has vingut una mica d'aquella manera. Has vingut una mica con el cuello levantado, una mica amb la camisa...
4: Les patilles bien perfiladas. Hoy me he repeinado bien, sí. Bien repeinado.
2: Sí, però no s'imaginin que vagi en Fran Toro com John Travolta fent de Danny Zuko. No, és un altre estil.
4: És un altre estil que té a veure amb el llibre que porto.
2: Ah, perquè jo li vaig dir, tu parlaràs de llibres, com cada setmana, però és que fem el dia de la música. I la música també deu estar present als llibres. I a la vegada fa
4: quadra.
2: Salut. Perquè són llibres que curen.
4: Que curen, clar que sí. Com la música. Avui aporto un llibre que es diu Cómo perdimos Madrid. Ya me voy a poner un poco chulapo, Robert. Cómo perdimos Madrid, Gabinete Caligari. Es un libro escrito por Carlos H. Vázquez.
2: Sí.
4: Publicado por Silex Ediciones, que es una editorial precisamente especializada en libros relacionados con música.
2: Ah, mira qué bien.
4: Sí, atención a Silex Ediciones. El libro Cómo perdimos Madrid hace un repaso exhaustivo a la historia de la banda Gabinete Caligari.
5: Sombras negras en la catedral.
4: Gabinete Caligari nació en 1981.
2: ¿Tú ya estabas aquí? Yo ya estaba aquí.
4: En la movida madrileña, mira, representaron el afterpunk más siniestro, como muestra esta canción, con canciones oscuras en un principio, referencias a las guerras mundiales o al expresionismo alemán, que es de donde recogen el nombre, en concreto la película El Gabinete del Dr. Caligari. Con su pose castiza, chulapa y muy madrileña, enseguida se ganaron por derecho propio el nombre o la etiqueta de los padres del rock torero.

0: estàs disfrutant avui, estàs gaudint, Fran?
1: Moltíssim.
0: Frank,
1: no s'espanto.
0: És fan de Gabinete Caligari i que ens està explicant aquest llibre que ha fet Carlos H. Vázquez sobre la història d'aquest grup, que van tenir imitadors, no? Va ser en aquella època la de més auge de la banda, en la qual, fins i tot a la televisió, dos mites de l'humor els imitaven així.
2: Fabrizio!

0: Hombre, no podía faltar aquí al Club de sus Amores, ¿no, Fran?
1: Motivos de un sentimiento de Joaquín Sabina y amigos. Mira que, Robert, yo ya sé...
0: Es que ho he pensat, Dic, ara mateix està fent una quantitat d'amics.
1: Yo ya sé la opinión que tienes respecto al fútbol, pero mira...
0: Pero mira, te voy a decir... Soy... No, espera un momento. Te voy a decir una cosa. A mí el fútbol, periodísticamente, a mí me interesa todo en la vida, todo. Futbolísticamente, a mí el Atleti y todos los demás me importan un pito. Pero, como mi padre es tan pesado como tú con el Atleti, pues lo he vivido toda la vida en mi casa y es como si fuera del Atleti. Pero, sí, no sé, em passa una cosa que és que, com que el meu pare, tota la vida, l'Atleti, que al final dic, bueno, pues em cau mig bé. Fixa't el que et dic.
1: Pues eso es menudo regalo m'acabas de fer,
0: Robert. I el Cholo Simeone me l'escolto perquè crec que és un tio que parla bastant bé i que és bastant coherent i que em cau bé, no sé per què. I els sento una mica de, com de la família.
1: Pues
0: una mica.
1: A veure si al final vas a ser un poco atletista, també.
0: En fi, Fran, gràcies per regalar-nos la música, per regalar-nos literatura que parla de música, i celebrem sempre l'alegria de la vida, que és la que ens posen les notes, les corxeres, les semicorxeres, el pentagrama sencer...
1: I déjame que te diga una cosa para cerrar.
0: Va, Robert. Ràpid, que no tenim temps.
1: Qué manera de soñar, qué manera de aprender, qué manera de sufrir, qué manera de subir y bajar de las nubes. Que viva mi Atleti, Robert, que viva mi Atleti de Madrid.
0: Avui està fent amics amb Fran. Gràcies, fins la setmana que ve. Adéu-siau i visca la música. Adéu.
2: Amb bones mans, la salut des de la ràdio.
0: Bé, senyores, senyors, hem d'anar acabant aquest programa de ràdio que ha servit per recordar aquell altre programa que vam fer el 21 de juny per explicar com la música ens beneficia a la nostra salut. I jo diria com la ràdio ens beneficia a la nostra salut, a la seva, que ens escolten, però sobretot a la meva, a la nostra, que la faig, que la fem. I a partir de la setmana que ve la seguirem fent d'una manera diferent.

0: perquè a partir del diumenge que ve hi ha canvis de pell en aquest programa. No, no pateixin, no ens traurem la pell a tires. No, no, no, no. Fem un petit canvi per millorar, per evolucionar. La vida és evolució. Si no, no evoluciones, et quedes estancat, et mors. Doncs no, nosaltres volem estar ben vius, més vius que mai. I per això hem decidit que el millor per seguir sobrevivint i per estar frescos, poderosos i potents és la condensació. Sí, la condensació, la concentració, la síntesi. Allò que està concentrat, com el sabó concentrat, doncs amb menys quantitat es pot fer molt més, no? Nosaltres el que farem a partir de diumenge vinent, perquè a partir de diumenge vinent aquesta cita amb la salut, amb les històries de la vida, serà a partir de les 7 del matí. Des de les 7 i fins les 8, fins que arribi aquí la jefa, Júlia Otero, a posar-se els comandaments. Per tant, a partir d'aquesta temporada, l'En Bones Mans segueix, no pateixin, seguirà amb els col·laboradors habituals. Alguns passaran aquí a saludar una mica més o una mica menys, altres arribaran cada setmana. Ja ho anirem veient. Anem fent un ball aquí que el distribuirem setmana a setmana, explicant temes importants de la salut de Catalunya, com sempre, i escoltant les veus expertes en cada matèria. Per tant, no s'ho poden perdre, perquè a més de tot això, demà ho han d'escoltar a l'inici de la nova temporada d'Onda Cero Catalunya, que succeirà a partir de les 12:20, aquí, a la ciutat amb Miriam Frank. Ella els ho explicarà tot. Però demà hi haurà una sorpresa, perquè arriba un nou programa de ràdio aquesta temporada, que s'incorpora als caps de setmana, que em fa molta il·lusió que... Anava a dir que m'hagi robat l'hora de 6 a 7, però no me l'ha robat ningú. No era pas meva. A mi me la van cedir, jo la vaig cedir en una altra, i així serà la vida. La vida, unos vienen y otros que se van, com deia Julio Iglesias. Bé, m'enrotllo, m'embranco. Demà escoltin l'inici de programació a partir de les 12:20 i sabran de què va la història. Perquè arriba un amic de 6 a 7 i després nosaltres de 7 a 8. Senyores, senyors, gràcies per fer possible una temporada més de ràdio, per fer possible aquest espai i per escoltar, com sempre, les històries de la vida. I pel seu efecte, passin bon diumenge i bona setmana.
1: En Bones Mans, amb Robert Calvo.
2: Son las 8, en Canarias, las 7.
3: En Onda Cero, los sábados y los domingos, Hello.
4: Arturo Tellez.
2: Hola, ¿qué tal les va? Tres apuntes breves de actualidad. La crisis migratoria en Ceuta, enquistada. Ataque ruso a un depósito de armas en Kiev, con resultado de cerca de 40 fallecidos. Y en Islandia, votación sobre ingresan o no en la Unión Europea. A propósito, que en el ámbito internacional hay varios asuntos que requieren análisis, como la visita del director de la CIA a Moscú o el acuerdo petrolero de Trump y la Venezuela de Delcy Rodríguez. Son cuestiones que estarán en el orden mundial de esta mañana en unos momentos. Amanece en España con 13 grados en Rueda, Utiel 14, La Guardia 15, Valdepeñas 16, Cambados, Jumilla y Barbastro 17 grados, San Sadurní de Anoia 18, Bollullos del Condado 19 e Icod de los Vinos 21. Quitando las lloviznas de primera hora en Galicia y Asturias, domingo estable, con algunas nubes en la mitad norte, al norte de Canarias también, también en el estrecho y litoral sureste, pero en general, como decimos, soleado, con las siguientes máximas previstas: Oviedo 24, Burgos 28, Valencia y Santa Cruz de Tenerife 29, Huelva y Badajoz 34, Zaragoza 35, Granada 36. El tiempo que condiciona a muchos, por ejemplo, a los pastores.

0: i una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: Viatgem fins al nord-oest de l'Argentina, la província de Salta, per descobrir una ruta de muntanyes vermelles, de pobles blancs, de carreteres infinites i de vida altura. La porta d'entrada és Salta, coneguda com La Linda, una ciutat colonial amb places porxades, esglésies de colors i balcons de fusta. El centre recorre a peu, a la plaça 9 de Julio i a la catedral, el Cabildo i les terrasses on tastar les primeres empanades saltenyes més petites i sucoses que en altres zones del país. També val la pena pujar al Cerro San Bernardo, amb el telefèric o caminant, per veure la ciutat envoltada de muntanyes. Però el gran viatge comença quan se surt de Salta per carretera. Cap al sud, la ruta 68 travessa la Quebrada de les Conchas, un paisatge de roca vermella en formes naturals com l'amfiteatre o la garganta del diablo. El final d'aquesta carretera és Cafayate, una de les grans capitals del vi argentí. Aquí les vinyes creixen a més de 1.600 metres d'altitud, sota un sol fort, amb nits fresques. El vi més característic és el torrontès, blanc, aromàtic i molt lligat a aquesta zona. Des de Cafayate, les valls de Calxequies continuen entre pobles de tova, cactus gegants i esglésies petites. Molts viatgers...

0: Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
1: La Barceloneta és una de les platges més icòniques de la capital catalana.
2: A només uns minuts del centre, compta amb una bona oferta d'ambient i restaurants.
1: Compta amb dutxes, zones de voleibol i zones on fer calistènia.
2: Tot i ser una platja molt popular, la Barceloneta és un imprescindible si visites la capital catalana.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.

0: Onda Cero Cataluña. Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: Doncs hi ha molts rius, passen pels rius i un mateix riu pot inspirar dues històries diferents, no? al llarg dels anys, i ha sigut inspiració per molts autors i per molts gèneres. Imagino que també hi ha altres gèneres, ni que sigui passant de puntetes, Víctor, que ens parlen de rius.
1: Sí, porque fíjate el río que nos ha dado para hablar de historia, de muerte, de filosofía. Pues vamos a bajar un poquito el nivel.
0: Muy bien.
1: Vamos a hacernos un poco más del día a día.
0: Sí.
1: Y vamos a hablar de una novela que tiene un río y que es una de las novelas más leídas del mundo.
0: Correcto.
1: Que es Muerte en el Nilo, de Agatha Christie.
0: Más leída y más adaptada.
1: Deja de ser el Nilo un río, señores.
0: Efectivamente.
1: ¿No?
0: El río, posiblemente, ¿no?
1: El río donde se... No. El río, David, o sea, el río del que se generó todo sería el Tigris y el Éufrates.
0: Uh-huh.
1: El Nilo después.
0: Sí,
1: però bé, aquesta famosa novel·la de misteri...
0: En quant a, diguem, a volum, sí que actualment és el riu, i també, dèiem, més llegit i més adaptat, també.
1: Sí, perquè, claro, el Tigris i l'Eufrates està molt...

0: a sonar el río Congo.
1: Buah.
0: O sea, el colonialismo europeo del siglo XIX allí.
1: Sí, ¿cómo? Sí.
0: ¿A qué sonaría eso?
1: Bueno,
0: no a Wagner,
1: no,
0: precisamente.
1: No, no. Però sí, hi ha molta percussió, no? Diguem-ne, com a mínim.
0: Sí, molta percussió.
1: Molta percussió.
0: Mucho violín.
1: Exactament. Mare meva, doncs impressionant, eh? Tot el que ens pot inspirar, no? I m'encanta, Víctor, aquesta reflexió, no?, que ens has portat avui del que significa un riu, no? Perquè, clar, la natura és testimoni, no?, és observador de tot el que ens passa a la humanitat, però els rius fan de connexió i de separació, no?, i em sembla una metàfora tan necessària per veure com de prop i com de lluny estem els uns als altres, i aquest factor de mirall que dèiem que també em semblava interessantíssim, i ens has proposat lectures per llegir i rellegir, per exemple, aquest estiu que cada cop està més a prop. Però sempre acabem amb una guinda musical amb nom de ciutat. Quin has triat avui, Víctor?
0: Pues mira, hablando de ríos, pues también podríamos haber tirado por algo como el Lazarillo de Tormes, que no deja de ser Tormes un río en Salamanca, pero hemos preferido que la guinda final sea sobre Salamanca, y es que nos hemos puesto un poco flamencos hoy, ¿vale?
1: Está muy bien.
0: Así que, hablando de flamenco de Salamanca, pues vamos a hablar algo que puede soñar añejo, sin duda es maravilloso, pero algo recordatorio de nuestros oyentes más vetustos. Y es que vamos a poner nada más y nada menos que Mi Salamanca, de Rafael Farina.
1: ¡Guau!

0: quina meravella, el Rafael Farina, i com li dius, és que em sona el Fari, bueno, és que el Fari volia imitar-lo, el Fari.
1: El Fari, clar. Sí, sí, el Fari, clar, el pobre.
0: Sí, sí. Jo crec que no hi ha un fenomen igual en el món de algú que imitava, no?, com si diguéssim, o cantava, sí, sí, per tal personatge i agafés la inspiració del nom també de l'autor. Doncs
1: després... A veure, que Fari tenia voz, però és que Rafael Farina...
0: Clar, clar, però és que...
1: Cambro és una voz...
0: És espectacular. I a més és l'original, com si diguéssim, no? El Fari no deixa de ser, doncs, un homenatge. Però que l'homenatge fos tan, tan conegut anys després que tingués entitat pròpia. O sigui, que és un fenomen molt, molt curiós, aquest, eh? Molt fantàstic.
1: El mini-jo.
0: El mini-jo, total. Total, en tots els sentits. Però vull dir que va fer la seva pròpia carrera, sí, sí, seguint el seu estil musical, la manera de cantar, la veu pràcticament igual. O sigui que molt, molt curiós, com tantes coses que ens porta i ens fa descobrir o redescobrir el nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel. Víctor, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
1: Fins la propera.

Hi ha ficcions, hi ha sèries que et fan plorar una vegada. I hi ha sèries que et fan plorar 16 vegades. Candy Candy pertany a la segona categoria. I si algú discuteix aquest punt és perquè no ha vist La mort de l'Anthony, el tercer capítol de l'estança a Londres o la separació final de la Candy i el Terry en aquell hospital de Nova York ple de neu. Tres cops que et rebenten l'ànima en ordre ascendent. I tot això en uns dibuixos animats enmig d'una tarda de diumenge en la que els teus pares feien la migdiada o potser feien veure que la feien mentre seguien Candy Candy.

0: La història comença el 1975, a les pàgines de la revista Nakayoshi de Kodansha, la mateixa editorial que havia publicat revistes per a noies japoneses des de la dècada dels 50. Els directius de Kodansha tenien una idea clara. Volien repetir l'èxit internacional de Heidi, la sèrie de Nippon Animation que havia arrasat arreu del món, però amb un producte original creat des de zero per a la seva revista. Un manga que connectés amb noies joves i amb les seves mares alhora. Buscaven, dit d'una altra manera, un drama familiar en format de còmic japonès. I van trobar exactament el que buscaven gràcies a dues dones que van crear conjuntament una de les obres més influents de la història del manga shoujo. La guionista era Keika Nagita, que signava amb el pseudònim de Kyoko Mizuki. La il·lustradora era Yumiko Igarashi. Les dues havien nascut el 1949 i el 1950, respectivament. Eren de la mateixa generació. I la seva col·laboració va donar lloc a un personatge que no semblava dissenyat per a la pantalla, sinó per a la vida real. Candice White, una nena amb pigues, de nas raspingó, nascuda i abandonada davant d'un orfenat prop del llac Michigan un 7 de maig de finals del segle XIX. Un personatge que, com va explicar la pròpia Nagita en alguna entrevista, estava inspirat parcialment en la seva pròpia experiència. El seu pare havia mort quan ella tenia 12 anys i va crear la família fictícia dels Andrew, la família benestant que acull la Candy, per omplir aquella absència. El que escrivia no era exactament autobiogràfic, però tampoc no era del tot ficció.
1: Nuestra historia da comienzo en el corazón de una región montañosa al sur del lago Michigan. En ella se encuentra un viejo y destartalado caserón utilizado como orfanato. Su nombre, el Hogar de Pony. Los niños que viven en él no tienen padre ni madre, tan solo a dos buenas mujeres que cuidan de ellos. La señora Pony y la hermana María.
0: La sèrie de manga va guanyar el premi Kodansha al millor manga shoujo del 1977. Mentrestant, Toei Animation ja havia posat en marxa la producció de l'adaptació animada, que va estrenar-se el 1 d'octubre.

0: figura del 76 per TV a Xassi, el divendres a les 7 del vespre. 115 episodis produïts entre l'any 76 i el 79 sota la direcció de Hiroshi Shidara i Tetsuo Imazawa, una producció d'una envergadura considerable per a l'època, que seguia el ritme del manga tot afegint escenes i arcs narratius propis, cosa que va generar algunes diferències notables amb l'original. La mort de l'Anthony, per exemple, havia de ser molt més llarga i dolorosa en el manga original. El personatge contraia una malaltia dels pesticides que usava per a les seves roses i moria lentament. Els editors van considerar que era massa traumàtic per als televidents del manga, evidentment, no per l'Anthony. I ho van canviar per una caiguda d'un cavall. Una substitució que a la pràctica va resultar igualment devastadora per als espectadors de tot el món. Però és que és un exemple perfecte de com les decisions editorials es prenen de vegades amb una ingenuïtat encantadora. La sèrie es va distribuir internacionalment durant els anys 80 i va tenir una recepció descomunal en països molt diversos. A França va arribar al 1980 i va ser un èxit tan gran que la televisió francesa va censurar el capítol de la mort de l'Anthony perquè considerava que podia traumatitzar els infants. La solució va ser senzilla i una mica surrealista. Van afegir un text explicant que l'Anthony havia mort sobtadament d'una malaltia fulminant. Res de cavalls. Tot net i resolt en una frase. Els infants francesos es van estalviar el trauma de la caiguda, però van haver de processar la mort per malaltia misteriosa d'un personatge de 12 anys, que no és exactament una alternativa tranquil·litzadora. A Itàlia, on la sèrie va arribar també al 1980, la recepció va ser tan massiva que van arribar a editar col·leccions de novel·les juvenils basades en el personatge. I en l'edició italiana van canviar el final per donar-li una resolució romàntica amb el Terry, que l'original no en tenia. Que cadascú tregui les seves pròpies conclusions sobre el respecte italià per les obres alienes.
1: A vosotros dos no hay quien os entienda. Tomás se irá dentro de muy poco y estoy segura de que los dos os echaréis de menos cuando no esté.
2: ¿Qué va? Pienso alegrarme cuando se vaya.
3: Yo me alegraré de quitármela de encima.
2: ¿Ha oído eso, hermana María?
4: Oye, Candy, ¿cómo crees que puede ser el nuevo padre de Tomás?
5: Yo creo que debe ser muy estúpido.
4: Tiene que serlo para querer a alguien tan tonto como Tomás.
5: ¡Candy! ¿Pero cómo puedes decir esas cosas?
4: ¿Por qué no?
5: Me parece que deberías alegrarte de su suerte.
0: A Espanya, Candy Candy va arribar el 28 d'octubre del 1984 a través de la 2 de Televisió Espanyola en horari de diumenge a la tarda. El doblatge al castellà es va fer a Barcelona als estudis Parlo Films, dirigit per Antonio Lara. Però aquí ve una de les coses més iròniques de la sèrie. I és que a Espanya hi va haver un problema. Televisió Espanyola no va doblar la sèrie sencera. De 115 episodis, només es van doblar i emetre 52. El motiu exacte continua sent objecte de debat. I a qui atribueix la decisió? A l'afebliment del mercat del còmic, ja que l'editorial Bruguera, que publicava el manga en castellà, havia entrat en fallida el 1986. Sense el suport del còmic als quioscos, la sèrie es va quedar a la meitat. Qui volia saber com acabava havia de buscar versions en l'espanyol d'Argentina, que és on es va fer l'altra part del doblatge per a Llatinoamèrica. S'havia fet el 78 als estudis Tecnofilm de Buenos Aires. I, si no, conformar-se amb les cadenes autonòmiques, perquè, per exemple, el que sí que vam tenir va ser a TV3 la sèrie doblada al català. Una de les poques vegades que els espectadors de les cadenes autonòmiques van tenir millor sort que els de la Pública Nacional. I ara arriba la part que fa que la història de Candy Candy sigui no solament una sèrie memorable, sinó un culebrot real. Però entre humans reals i no entre personatges animats, eh? La disputa legal entre Kyoko Mizuki i Yumiko Igarashi és un drama en diversos actes que hauria merescut ser una sèrie en si mateixa. Tot va començar als anys 90, quan Mizuki va descobrir que Igarashi estava comercialitzant productes de marxandatge de Candy Candy, calendaris, figures, roba, sense informar-la ni repartir els beneficis. El raonament d'Igarashi era tan senzill com discutible. Ella era l'autora dels dibuixos, ella havia creat la imatge del personatge i, per tant, era lliure de comercialitzar-la sense demanar permís a ningú. Mizuki, l'autora de la història, no hi estava d'acord i el 1998 va interposar una demanda.
6: ¡Qué sorpresa! ¿Cómo es que estás aquí, Candy?
7: Vamos, contesta. Mira, Candy, me gustaría saber qué estás haciendo en el granero.
8: Yo diría que oculta algo.
9: ¿Pero qué voy a ocultar?
6: Así que estabas sola, ¿eh?
9: Pues sí.
8: ¿No escondes nada?

0: ¿Eh? ¿Y esto qué?
1: Pues verás.
2: Candy, no puedo creer que has sido capaz de robar este pan para comértelo aquí.
1: No, no era para mí. Entonces, ¿quién lo ha mordisqueado?
3: En aquells anys, el 98, la sèrie representava aproximadament 45 milions de dòlars anuals en drets. No era una discussió menor. El conflicte legal va durar anys i va tenir un efecte immediat i dolorós per als fans de tot el món. Des del 1998, l'emissió de la sèrie queda pràcticament prohibida internacionalment. Cap reedició en DVD oficial, cap nova distribució. La prohibició era global, però amb un efecte peculiar a Llatinoamèrica, on l'absència de representants legals en molts països va permetre que la sèrie continués emetent-se en diverses cadenes, venent-se en DVD pirata i circulant per internet sense que ningú hi pogués fer res. El 2001, el Tribunal Suprem del Japó va confirmar la sentència dels tribunals inferiors. Mizuki tenia els drets sobre la història i Igarashi no podia comercialitzar imatges del personatge sense la seva autorització. El 2002, un tribunal va establir que qualsevol explotació comercial requeria l'acord entre ambdues autores. Una situació de bloqueig mutu que a la pràctica significava que no podia fer res. El 2007, Igarashi ho va tornar a intentar sota un altre nom, Lady Lady, amb personatges que tenien una semblança desconcertada amb la Candy, l'Anthony i el Terry. Toei Animation va intervenir immediatament. I és que el drama continuava. Mizuki, per la seva banda, va trobar una sortida creativa. Si no podia publicar res amb les il·lustracions d'Igarashi, podia publicar la història sense il·lustradors. El 2010, amb el seu nom real, Keiko Nagita, va publicar Candy Candy Història Final, una novel·la que explorava la vida adulta de la Candy i que oferia pistes sobre el veritable amor de la seva vida. La pregunta que havia dividit els fans durant dècades: era el Terry o era l'Albert? Tenia finalment una resposta implícita que els albertistes van celebrar i els terristes van impugnar amb la mateixa energia amb la qual Candy havia plorat durant 115 episodis.
4: Déjelo, no es necesario. Iré a su habitación. Terry, quiero hablar contigo. Por favor, siéntate. He recibido una carta de Eleanor, tu madre. Dice que desea vivir contigo, hijo. No sabía que todavía te vieras con esa mujer.
5: Como has dicho, esa mujer es mi madre. Y hubo una época en que tú la amaste.
4: ¡Eso se acabó! No olvides que perteneces a la familia Granchester. Debes ir con cuidado para no comprometer el buen nombre de la familia.
5: Tú te divorciaste de Eleanor Baker porque no querías comprometer el buen nombre de la familia.
4: ¿Eh? No debes volver a ver más a Eleanor. Te aseguro que si lo haces, te desheredaré. Estás advertido.
6: Ella es más sincera que él. Mi amor es distinto al suyo. ¿Qué le pasará a mí? ¿Qué le pasará si solo me preocupo del nombre de los Granchester? No, no puedo abandonarla. La quiero porque es mi madre.
3: I l'arribada d'internet va fer el que sempre fa internet amb les coses prohibides. Les va multiplicar. Els fans van digitalitzar episodis, van crear pàgines de memòria, van organitzar col·leccions de màrqueting de l'època. La sèrie, que legalment no existia, va continuar vivint en l'imaginari col·lectiu de generacions senceres com si mai no hagués mort. I el debat sobre qui havia d'acabar amb qui continuava viu, acalorat i sense resolució definitiva, que és exactament el tipus de final que la pròpia Candy hauria trobat injust i que el Terry hauria acceptat amb un somriure de resignació aristocràtica. Perquè la Candy Candy no és només una sèrie d'animació, és literalment un culebrot, amb dibuixos animats i plets judicials inclosos.
7: Del que
3: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.